0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: Flash FM.

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Tarragona, 101.8. Vilaseca, Salou, Torredembarra, Reus, Cambrils, Mont-roig del Camp, Riudoms. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: intentado meditar.
1: Flash FM. Son las 6.
2: Les 6 del matí, bon dia.
1: Des d'ara i fins a les 11, teniu sou per estona amb el Flash Matí, el matinal de Flash FM. Flash, flash, flash. Amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.
2: Hola, hola.
1: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
3: La que manda.
2: Benvinguts, benvingudes a un nou Flash Matí. El d'aquest dilluns, primer del mes de juny.

0: Muchacha és el número 1 de la setmana, també aquesta setmana, evidentment. Ha tornat a repetir com a líder indiscutible del calibre 45 el tema d'Aïssa amb RVFV i Kremli. Muchacha.
1: No us espanteu.
0: Home, no.
1: Esteu a punt de ser despertats pel matinal de Flash FM. El Flash Matí. Matí. Ritme, actualitat i bogeria per començar el dia ben amunt. Comença una nova edició del programa despertador més potent de Catalunya. El Flash Matí.
0: Ara mateix, les 6 i 4 minuts. Benvinguts, benvingudes a un nou Flash Matí. Nova setmana que posem en marxa, literalment, ara mateix, amb el muchacha d'Aïssa i companyia, de nou repetint com a número 1 de Flash FM. Això ja sabeu que depèn de les votacions que deixeu a flashfm.cat, a l'apartat del calibre, al llarg de la setmana. Nova entrega d'aquest programa, ara mateix en marxa, 1 de juny, eh? Ara sí que sí, li donem el tret de sortida a aquesta, bueno, aquesta nova setmana i aquest nou mes, primer del mes de juny. Aquí l'Ortega, tenim per endavant 5 hores de ritme fins les 11 del matí, moltes cançons preparades per sonar i això, doncs, com és habitual, 5 hores de ritme, de cachondeo, de bon rotllo, d'energia positiva per a aquells i aquelles que engegueu també la setmana amb nosaltres. Però fa literalment una estona estàvem punxant, estàvem posant el punt final a la festa major del barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet de Llobregat, A les 11 de la nit estàvem acabant la festa major de Santa Eulàlia al Parc de l'Alhambra amb un closing molt xulo, Escolta, no sé si algú d'aquí va estar això ahir amb nosaltres al Flash on Tour de Santa Eulàlia, però va ser molt, molt guai.
1: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
0: Va, li donem el tret de sortir d'aquest Flash Matí i ho fem amb Quevedo, una de tantes de l'àlbum El Baifo, en aquest cas amb Elvis Crespo. La Graciosa, benvinguts, benvingudes, molt bon dia.

0: Aquesta és una de les mítiques del Henry Mendes. Del 2013, fa 13 anys d'aquesta cançó, sembla mentida, eh? Què li havia de dir aquest tio? Que 13 anys després sonaria per aixecar el país un dilluns molt tonto com aquest a Flash FM. A mi reina!
1: Flash Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: Vinga, va, 6 i 13 minuts, primer de juny, sona la plena, BL i companyia.

0: només passa al Flash Matí.
1: Axwell, The Chainsmokers, Charlotte de Witt, Fisher, Hallwell... Serà per noms.
2: Creuem dits. Creuem dits.
1: Sergi, agafa el telèfon.
3: Sergi, per favor.
2: Sergi, sisplau.
1: Sergi.
4: Hola, Sergi.
5: Hola, bon dia.
1: Ets el
5: Hola.
1: Sergi Rojo?
5: Som jo.
1: Sergi, estaves escoltant Flash FM o no?
5: Estava escoltant-vos i acabo de pagar
1: l'Alex. Sí o no? Doncs s'emporten les entrades pel Maruca.
4: Veritat, eh?
1: Sergi, que guapo, no, tio? Estàs content o què?
5: Sí, molt content.
0: Flash Matí, de 6 a 11, amb...

0: Es titula precisament així, Solucions i no problemes. És la remescla oficial de la proposta dels Figaflaues que avui fem servir de nou per aixecar el país de bon matí. Passen 3 minuts, un quart de 7 ara mateix d'aquest 1 de juny del 2026. Primer del mes de juny, eh? Ara ja sí que sí, ja tenim aquí l'estiu. Bueno, és que hi ha dos estius, no? El meteorològic i... Ja no sé si és l'astronòmic o què, sempre cada any estem amb el mateix, amb la mateixa història, eh? D'aquí una estona li comentem al Jan Ponsa, però crec que avui ja li poses com el check a un d'aquests estius, no? El que, pel que fa a la calor i tal, doncs es refereix. Però crec que ja fa dies que podríem considerar que és estiu, perquè quines temperatures, estiu. Quines temperatures! Estem engegant el dia i ho fem amb el ritme, per exemple, de l'Abat Gyal.
1: Flash Matí. Experts en despertar zombis.
0: Per tots aquells i aquelles que ja esteu fent els primers quilòmetres del dia o simplement aquells i aquelles doncs, que ja us esteu començant a posar en marxa o si més no s'intenta, no? Que ja és suficient. Bat Gyal, dame.

La pitxota, la Karol G, amb el seu Provenza, un tema de fa unes 4 temporades, de quan ella ja explicava que tenia ganes de seguir vivint la vida ben amunt. Com ha de ser, pitxota, com ha de ser. Karol Provenza, a les 6:24, ara mateix, d'aquest dilluns. Nova setmana en marxa, som al Flash Matí, i aquí el ritme no s'atura fins les 11, amb el JC Reyes, per exemple.

0: Aquesta és la proposta en solitari del Jay Wheeler, anomenada De Lejitos. Està aconseguint aquí patar-ho fort a casa nostra. Som al Flash Matí de Flash FM. Estem engegant una nova setmana. Què? Fa soneta, no? Fa soneta. Va normal.
1: T'aixeques, buides, et rentes les dents i poses el Flash Matí amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero. La millor rutina possible.
0: Volem formar part de la vostra rutina matinal. Repassem els primers titulars del dia amb la Paula Montes. Vinga.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, són 6:45. Comença una setmana clau pel sector educatiu. Els sindicats preguntaran als docents si accepten el preacord tancat amb Educació divendres o si es comprometen a fer les vagues necessàries fins a acabar el curs. La votació a la consulta es dirigirà a tot el col·lectiu educatiu i estarà oberta entre avui i dijous. La USTEC defensa el sí al pacte, però aposta per fer vaga indefinida a partir del 8 de juny si els treballadors no avalen el principi d'acord, segons ha informat el mateix sindicat. D'altra banda, després d'11 jornades de vaga sense resultats, els sindicats de metges apugen el to de les protestes, instant els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. La campanya ha anat sumant adhesions i fins al moment 112 serveis de 27 hospitals catalans han comunicat que renuncien a fer hores i activitat addicional fora de la jornada laboral. I a Badalona, nou tiroteig al barri de Sant Roc. L'incident amb arma de foc aquest diumenge a la tarda ha deixat una menor de 10 anys ferida per una bala, però no perilla la seva vida. Els Mossos d'Esquadra han desplegat agents de les àrees regionals de recursos operatius i la Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació del cas. Els esports. La cursa electoral a la presidència del Real Madrid apuja el to. Enrique Riquelme ha anunciat que es comprometrà davant notari que mai no vendrà cap part del club. L'empresari ha pujat l'aposta perquè sap que Florentino Pérez vol vendre's al 5%. Florentino, però, ha contraatacat dient que els concerts tornaran al Bernabéu gràcies a una nova regulació municipal acordada.
1: Flash Matí, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

0: Bunny es farà un fart de cantar aquesta cançó a tota la seva gira. El Benito amb el David tirar més fotos de les primeres cançons que estem fent sonar en aquest flash matí del dilluns, d'aquest 1 de juny del 26. Bon dia, Xan Ponsa.
1: Què tal? Bon dia, Héctor, com estàs?
0: Com ha anat el cap de setmana, tio?
1: Doncs bé, mira, vaig aprofitar per anar a la platja perquè amb aquesta calor doncs, ja calia estrenar-la de forma oficial.
0: A quina platja vas anar a estrenar?
1: Vaig anar a la zona de Tossa de Mar,
0: molt bé.
1: A la Costa Brava, i molt de veritat bé. És que estava molt, molt, molt bé.
0: No vas anar a qualsevol, eh? Vas anar allà a una de les bones, eh?
1: A un dels raconets que encara conec, sí, sí.
0: Molt bé, molt bé. Bueno, escolta, avui engeguem aquesta nova setmana. Quan comença el mes de juny, canviem a l'estiu, què?
1: Ai, calla, que ja és 1 de juny.
0: Clar, tio. Bon dia, eh, Jan? Bon dia, tio.
1: Sí, avui comencem un canvi de tendència una mica diferent. La setmana passada vam veure temperatures super extremes. Aquesta setmana sembla que es normalitzaran una miqueta més. Avui al matí ja són una miqueta més baixes que la setmana anterior, sens dubte. I també el protagonisme se l'emporten els ruixats de tarda. Avui al matí encara serà força estable a tot Catalunya, amb bastant sol, i a la tarda tindrem algun ruixat, sobretot a punts del Pirineu de Girona. Demà aquests ruixats seran més intensos i extensos, sobretot a punts de les comarques de Girona. I sembla ser que entre dimecres i dijous, sobretot de cara a dijous, doncs podríem tenir aigua bona part de Catalunya. Per tant, doncs mira, una bona notícia, perquè així refrescarà una miqueta l'ambient aquest que està una miqueta sofocante.
0: Aviam si podem deixar de suar a les nits, per un dia o dos, ni que sigui, per descansar.
1: L'últim sospir abans de tot l'estiu.
0: De tot l'estiu, que serà llarguet. Gràcies, Jan. Temperatures d'ara mateix.
1: Doncs mira, Canelles, al Garraf, 17 graus, a l'Ametlla de Mar, 18 graus i mig, a Barcelona, 22 graus i mig, i acabem a Sort, Pallars Sobirà, amb 12 graus.
0: Molt bé, Jan, fins ara, tio.
1: Vinga, fins ara.
2: Flash, els matins són del Flash Matí.
0: I un dilluns tonto s'ha de començar ben amunt, i per què no fer-ho amb els Dimitri Vegas i Like Mike i el Màquina Time.

0: Una de les mítiques del Juan Magán i el seu Electro Latino. Amb Don Omar 2012, ella no sigue modas. A Flash FM, què tal? Com esteu? Bon dia, eh? Flash!
1: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
0: Bé, va, que ja us heu llevat, ja ha sonat l'alarma, l'heu aturada, esteu en marxa, espero. Per tant, heu fet ja un gran pas per aquesta nova jornada, eh? Nosaltres posem el ritme necessari per continuar-ho. Aram Biza, Irani Yankee.

0: Això només passa al Flash Matí.
1: Ets tu avui la guanyadora de la samarreta. Bravo, tia, bravo.
2: Oh, moltes gràcies. Estic amb la meva jefa aquí trucant tota l'estona. Si em dones dues, millor, un per la jefa, que estem trucant totes les hores, i l'altre per la meva filla.
1: Ah, però clar, i què guanyem nosaltres, Maria Àngeles?
2: Bueno, mira, si vols t'enviem una llonganissa...
1: Oh! Doncs sí, vale, vale, vinga, dues samarretes.
3: Que siguin dues samarretes per la Maria Àngeles.
1: Passeig de Gràcia 55, novena planta, Maria Àngeles.
3: La jefa Ema, sobretot, eh?
1: A nom d'Héctor Ortega i Xema Manzanero.
2: Molt bé, doncs mira, ja te la portarem.
1: Hosti.
0: Flaix Matí, de 6 a 11, amb Héctor Ortega i Gemma Manzanero.

és el Benet Boissot 11.000. A Flash FM, som al Flash Matí. I així comencem nosaltres aquesta nova setmana. Bon dia, gràcies per ser-hi. Fins les 11 a l'altra banda. Avui, per fi, ja podem desvetllar. Bueno, ja ho vam fer el divendres a la tarda. L'Interactua, en Domènec ja ho va explicar. Però, si no, veu poder assabentar-vos de què tenim per vosaltres amb Bad Bunny aquesta setmana. Solo con usted. Doncs crec que ja podem anunciar perfectament que al llarg d'aquesta setmana

0: Nosaltres aquesta setmana és donar-vos l'oportunitat de que aneu a veure el Bad Bunny, en aquest cas el dia 1 de juliol, a França, a Marsella. Entrades dobles que regalarà el Sergi Domena a l'Interactua. A finals d'aquesta setmana podeu participar al llarg de la setmana, d'acord? Escolteu l'Interactua, escolteu en Domena, que ell us explicarà en detall la mecànica, però per fi ja podem deixar la sorpresa de banda i explicar-vos que aquesta setmana tenim entrades pel Benito, per Bad Bunny, pel seu concert a Marsella, l'1 de juliol.
1: Flash. Un matí de bojos. Ah! Un matí amb el Flash Matí.
0: Aviam, és una bona oportunitat per si us veu quedar allò amb ganes, esteu veient tants stories que dius, collons, ja podria haver anat jo també. Doncs mira, potser ara tens l'oportunitat que esperaves. Estem a 10 minuts de les 7 del matí d'aquest 1 de juny. Sona Cano, Justin Quiles, Olvidarnos de tot.

0: final tot queda a casa, eh? Són les dues germanes, la Muixca i la Batial. Sexe sexy és el títol d'aquesta cançó en català que avui fem sonar al Flash Matí d'aquest dilluns 1 de juny del 2026. Sexe sexy.
1: Sexe sexy.
0: A punt d'arribar a les 7 del matí, allà on sigueu, de Catalunya, Andorra, fronteres, gràcies per triar aquest programa. És el més musical de tota la ràdio, aquí no estem per històries, eh? Sona J.C. Reyes amb Kid Voodoo, Me Mareo.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 7. Pedro Sánchez ha demanat temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. El president del govern ha demanat davant les joventuts socialistes temps per resistir l'impacte de les investigacions judicials que afecten el seu entorn familiar i el partit. Sánchez també ha acusat d'oposició del Partit Popular i Vox d'utilitzar males arts per impedir les transformacions que impulsa el seu executiu. D'altra banda, setmana clau per desbloquejar el conflicte educatiu en què els docents han de decidir si accepten el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Després de 3 setmanes de mobilitzacions, aquest migdia s'obre el període per votar fins dijous. L'USTEC defensa el sí al pacte, però aposta per fer vaga indefinida a partir del 8 de juny si els treballadors no avalen el principi d'acord, segons ha informat el mateix sindicat. I a França, les celebracions pel triomf del PSG a la final de la Lliga de Campions s'ha barrejat amb greus disturbis a París i en altres localitats on hi ha hagut un mort i han estat detingudes gairebé 800 persones. El president francès Emmanuel Macron ha condemnat amb duresa la violència viscuda i ha afirmat que no tolerarà que es repeteixi. Els esports. La cursa electoral a la presidència del Real Madrid apuja el to. Enrique Riquelme ha anunciat que es comprometrà davant notari que mai no vendrà cap part del club. L'empresari ha pujat l'aposta perquè sap que Florentino Pérez vol vendre's al 5%. Florentino, però, ha contraatacat dient que els concerts tornaran al Bernabéu gràcies a una nova regulació municipal acordada.
0: Sona el Megacrack. Flash FM.
2: La que manda.

0: estas noies que van fer el Yo quiero que me des un besito nada más i tantes altres cançons, en aquest cas. Doncs mira, han fet una col·labo des del Baifo, és el mega crack de la setmana. Bon dia a tothom, Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, què tal?
0: Què passa, com esteu? Vinga, va. Estem engegant una nova setmana, és la primera del mes de juny. Avui ja sí que sí, per fi hem canviat de mes, perquè jo no sé tu, Gemma, però el maig se m'estava fent etern,
1: Una miqueta llargot, no? Però escolta, ja està bé que el temps tampoc passi volant, perquè la vida passa en un pis-pas.
0: Ah, bueno, clar, si mires des d'aquest prisma, doncs...
1: Sí, ja estem al juny,
0: tota la raó
1: el temps acompanya.
0: Sí, senyora. 7:05, ben d'hora pel matí, l'alarma ha sonat, us heu llevat, ja heu aconseguit una gran fita per aquesta nova jornada. Clar que sí.
1: Renteu-vos la cara, eh?
0: Exacte. Bueno, us podem assegurar que les samarretes del Flash Matí s'allargaran com a mínim fins que s'acabi la temporada, el juliol.
1: Vale.
0: Per tant, encara sou a temps d'aconseguir-ne alguna. Atents, atentes, que en qualsevol moment del programa obrirem línies del telèfon de directe perquè truqueu. I, a més... A partir d'avui, cada cop que guanyeu una samarreta, us emportareu una cosa extra que ja, doncs, desvetllarem d'aquí a una estona.
1: Vale, molt bé, fantàstic.
0: Però els vostres estòmacs estaran ben contents, ja us ho dic. Patxes contentes.
1: Està molt bo.
0: Ho expliquem de seguida. Baby.

0: La bachateta de rigor no falla. Romeo Santos. Amb el Prince Royce, Dardos, a Flash FM.
1: Flash. Estàs escoltant el Flash Matí. De 6 a 11, a Flash FM.
0: Què tal, com esteu? Ara mateix són les 7 i 11 minuts d'aquest 1 de juny i el Manuel Turizo té el consell de cada dia per vosaltres. Por un pendejo no s'ha de plorar. No, no.

0: Villa, Psycho, El Conci, Yes Sir.
1: M'agrada el Flash Matí.
2: Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
3: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos diaris del nou doble de l'11, Super 11 o Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.

0: Dani, que es diu Peruca Bill.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
3: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
4: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
5: Amics.
4: Rialles.
5: Llocs.
4: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
7: I els frescos d'Aldi!
6: Ah.
7: Estalviem les cireres a 1,99 als 250 grams. La segona unitat al 50%.
8: I descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
9: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
10: Bon dia, doncs hores d'ara una capincetxa destacar i circulen fluides a tota la xarxa viària del Principat. Ja seria tot des de centrar-se a trànsit.
11: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
0: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash.
12: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online no trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
13: Les millors braves d'Andorra?
14: No vagis al Barra Mars.
13: Un bon bacallà al Pil Pil.
14: No el demanis al Barra Mars.
13: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
14: Oblida tant del Barra Mars.
13: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
14: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
13: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: Ets autèntic, amb personalitat, original, inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas, de dir el que dius. Tens criteri i passes d'imitacions.
15: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
0: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM. Flash, flash,
16: flash. La que manda.
0: Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11. A

0: Que se lo meta, Gemma Manzanero, ¿qué tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Què tal, com esteu? Gràcies per ser-hi. 7:24 minuts aquesta nova setmana. Bueno, gràcies a aquells i aquelles que ahir a la nit, al vespre nit, veu estar a l'Hospitalet de Llobregat, al barri de Santa Eulàlia. Li vam posar una miqueta el closing a les festes de Santa Eulàlia d'aquest 2026.
1: Molt bé.
0: Vam acabar la sessió a les 11 de la nit i tot just després la traca final de petards, eh?
1: Uau, que guapo, no?
0: Va ser molt guai, molt guai.
1: Sí, sí, sí.
0: Si algú d'aquells i aquelles que hi veu estar ara heu doncs matinat i començat el dia, gràcies per ahir, molt bon dia. Aquest programa s'ha posat en marxa a les 6 del matí.
1: I tant, aquí estem.
0: Aquí lo dejo, eh? Aquí
1: a
0: lo
1: tope.
0: Dejo. Aviam, repassem una miqueta l'actualitat.
1: Tota aquella gent que tingui mascotes, doncs escolta, una cosa molt interessant, perquè hi ha una empresa xinesa que ha creat PetiChat.
0: PetiChat.
1: Es diu PetiChat, que és un dispositiu amb intel·ligència artificial que tradueix els sons de gossos i gats.
0: En sèrio? D'acord?
1: Sí, sí, sí. El llenguatge mà, humà, i de l'humà, el de gossos i gats.
0: Però quina és exactament la tecnologia? Bé, jo crec que això és una miqueta estafa, no?
1: Segons ells, té un 95% d'eficàcia. Vull dir que sí, és certa, però els comentaris diuen que és tot el contrari, vale? Que no te'n pots enfiar una merda d'aquest dispositiu.
0: Això,
1: Val uns 100 euros. Jo he de dir que m'encantaria provar-lo. Seria com, no sé, m'imagina't poder parlar amb el teu animal, encara que he de dir que els gats i els gossos es fan entendre bastant per si sols, eh?
0: Estaria guapo que fos de veritat i el teu gat comencés a insultar. Va, dóna'm menjar, tu, calla, sí, calla, sí. Tira pa'allà.
1: Jo he vist un trosset d'un gos que deia aparta't, no m'agrades, saps? Quan si un estrany se li acosta i diu aparta't, no m'agrades.
0: Ja.
1: Costa 100 euros i funciona, que ho has preguntat, analitzant àudios d'animals, més de 1,5 milions de mostres que han,
0: sí,
1: que han fet, i envia missatges al mòbil del propietari sobre l'estat de la mascota, si té ganes de jugar, si té gana, malestar, etcètera, etcètera.
0: Si no li agrades.
1: Si no li agrades.
0: Si vol marxar de casa.
1: També. Ai, pobre, t'imagines?
0: Si està ratllat amb la vida.
1: Amb trauma.
0: Pobret.
1: I fins i tot, doncs, permet parlar-li a través d'un altaveu. Tu pots parlar amb l'animal.
0: Ja.
1: Vale? Però, bueno, hi ha molts dubtes al respecte, perquè no hi ha res que avali aquest resultat, no hi ha res científic que
0: avali
1: aquest resultat.
0: Clar, tu pots agafar el dispositiu aquest i dir-li, escolta, firulais, 3x4 és tal, i et dirà, uau, saps?
1: Clar, totalment.
0: No té gaire sentit, però vale, està guai.
1: Bueno, potser quan tots els gats ploren d'una manera és que tenen gana, o depèn, això és el que han analitzat. Però bueno, escolta, per curiositat, està bé i m'agradaria provar-ho.
0: Jo provaria amb el Floyd Menor, que ha sonat abans amb el Peligrosa. També em fa falta un traductor a vegades, eh?
1: A mi també.
0: D'aquest, del Quevedo, del BL, de dir, però què dius, tio? Què estàs explicant-me?
1: Escolta, és una molt bona idea per fer un projecte, eh?
0: Ja, ho estudiarem.
1: Traductor d'artistes urbans.
0: Està molt bé. I del Rusowski, que també deixa el córrer. Amb aquest ens plantem a 2:15 d'aquest dilluns. Sona Malibu, som al Flash Matí de Flash FM. Bon dia.
1: Bon dia.

0: jubilamos.
1: Flash FM. Flash informatiu.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. La formació Virtus ha anunciat la seva transformació en partit polític després d'haver funcionat fins ara com a grup d'opinió de caràcter participatiu. El nou projecte neix amb la voluntat de reforçar la seva presència en l'àmbit polític i defensar el model de país que promou. En aquesta primera fase s'ha designat un comitè executiu provisional encarregat d'organitzar el futur Congrés Nacional, on s'hauran de definir tant l'estructura definitiva de la formació com el programa polític i les candidatures en què preveuen presentar-se a les pròximes eleccions generals. I la futura llei de desintervenció dels lloguers s'afronta aquesta setmana al seu tràmit final al Consell General. En aquest context, el cap de govern, Xavier Espot, ha recomanat aquest cap de setmana prudència als llogaters que ja hagin rebut propostes per renovar els seus contractes d'arrendament. La recomanació passa per esperar l'entrada en vigor del nou text legislatiu o, en cas de prendre alguna decisió abans, buscar assessorament adequat. La norma està prevista per ser debatuda i votada aquest proper dijous. Deixem enrere un cap de setmana també amb molta mobilitat tant a les carreteres del país com de fora. Un ciutadà andorrà continua ingressat en un hospital de Barcelona després de veure's implicat dissabte en un accident de trànsit a la carretera catalana L310, a la Segarra. En el sinistre va perdre la vida l'ocupant de l'altre vehicle, veí de Guissona, mentre que el conductor del Principat va resultar ferit de gravetat. D'altra banda, un motorista francès va ser traslladat a l'hospital de Meritxell després d'un accident amb dos vehicles al tram inicial del Port d'en Valira. També aquest cap de setmana, un participant de la pujada a Arinsal va haver de ser evacuat en helicòpter després de patir un atac de cor. Després de ser atès a l'Hospital de Meritxell, es va decidir el seu trasllat a Barcelona per continuar el tractament. I anem cap a l'aeroport. El vol procedent de Madrid, que divendres havia d'arribar a l'aeroport Andorra la Seu, va acabar desviant-se a Lleida-Guaira a causa de condicions de vent. Segons s'ha explicat, el pilot va intentar completar l'aterratge en diverses ocasions abans d'optar per una alternativa que garantís la seguretat a l'operació. Paral·lelament, el govern ha expressat el seu malestar per la manca d'informació rebuda en relació amb la cancel·lació del vol procedent de Palma de Mallorca de l'endemà. Tot plegat arriba en un moment en què el nombre de passatgers a la infraestructura ha crescut un 25% respecte de l'any anterior. I el govern preveu invertir més de 900.000 euros en els pròxims 3 anys per modernitzar l'escola andorrana de Santa Coloma. El projecte contempla actuacions destinades a millorar l'eficiència energètica de l'edifici, augmentar el confort dels alumnes i reforçar-ne l'accessibilitat. Les millores també posaran una atenció especial als estudiants amb diversitat funcional, especialment als usuaris de l'aula estable.
1: Flash. 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8.

0: En la cama hasta el amanecer. Uy, qué pillín, qué vedo. Vale, vale. Sí, Scandic. Gemma Manzanero, ¿qué tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, ¿cómo estás?
0: Jan Ponsa, ¿tú qué? ¿Cómo te digo? ¿Cómo estás?
2: Hola.
0: ¿Qué tal?
2: Hola, Héctor.
0: ¿A quién enviabas tus selfies en la cama hasta el amanecer?
2: Uf.
1: Sí, ja,
0: no es pot explicar això, no es pot explicar.
2: No es pot explicar.
0: Aviam, dos quarts i mig de vuit d'aquest dilluns. Avui què comença, Jan?
3: Avui comença, estiu, un aplaudiment, sisplau.
0: Bé, molt bé.
2: Vale, finalitzem l'aplaudiment, sisplau, ja perquè està, sembla que l'estiu ja hagi començat des de fa dues setmanes. Hem estat aquí suant la gota gorda amb unes temperatures d'escàndol. La setmana passada es va fer la temperatura màxima més alta registrada mai a Catalunya en un mes de maig.
0: Bèstia.
2: 39 graus.
0: 39?
2: A les Terres de l'Ebre. Déu-n'hi-do, 39 graus en maig, repeteixo. Molt heavy.
0: I això no s'ha de repetir properament, no?
2: No s'ha de repetir. Aquesta setmana tenim bones notícies, i és que baixen les temperatures i arriben també més ruixats. Avui, de moment, ens espera un matí acompanyat amb bastant cel, anem a dir, bastant sol, a bona part de Catalunya, al pas d'alguns núvols alts, i a la tarda tindrem alguns ruixats i tempestes, sobretot al Pirineu de Girona. Demà també arribaran a punts de l'interior de les comarques de Girona i poden ser localment intenses. I sembla ser que a meitat de setmana podria ploure a diverses comarques de Catalunya. Per tant, setmana...
0: Què?
2: De baixada.
0: Ah, molt bé, de baixada.
1: Vaja.
0: Ara mateix, com estan aquestes temperatures, Jan?
2: A Cabanes, a l'Alt Empordà, tenim 20 graus, a Solsona, 13 graus, a Barcelona, 23 i mig, i acabem a Sort amb 12 graus.
0: Molt bé, Jan, fins ara, tio.
2: Fins ara.
0: Més música per aquest dilluns 1 de juny. Sona Rau Alejandro amb el Diluvio.

0: Una de les cançons que més escoltareu segurament aquest estiu del 26. La d'Omar Kurz, anomenada Coco. Bellaquita. Bon dia a tothom, Gemma de Güell.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Ara mateix, 7:45. Què fa falta per començar el dia, Gemma?
1: Què fa falta? Doncs fa falta música, sisplau.
0: Fa falta perreo, una miqueta, no?
1: Fins al terra.
0: Per favor, eh? Per favor!
1: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: El Flash Matí, eh? O Bad Bunny.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Que volem un te a Londres, un tuk-tuk a Tailàndia, una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu un souvenir per la mare.
2: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
1: Taxi, on sigui.
2: Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
3: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
4: Jo tinc al cap tota l'estona això.
5: La superseguretat de Movistar per assegurar d'armes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar d'armes. Tecnologia per protegir millor.
6: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
8: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: Peugeot.
10: 5, 6, 7, 8.
11: Valorado.
12: Así es el seguro de moto de Línea Directa. Uno de los mejor valorados
11: en España.
12: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
13: Perdoni, ¿podría bajar l'aire acondicionat?
14: És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
15: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupón extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
18: Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les Wrap Up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1.000 euraços. Entra ara a infojobs.net des del web o l'app. Busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1.000 euraços. InfoJobs, la teva primera feina és aquí. Andorra. Flash FM. 93.8.
19: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
20: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
19: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
20: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
19: Em sento guapa.
21: I jo em sento guapo.
19: Jo confio el meu pentinat a Les Salon.
21: I jo també.
19: Les Salon, perruqueria i barberia. Deixa els teus cabells a les nostres mans. Et farem sentir més guapo i guapa. Som al carrer Ciutat de Valls número 20 d'Andorra la Vella. Reserva la teva sessió al 759-411. 759-411. Les Salon.
22: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
23: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
22: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
24: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa. O te la munta on vulguis. 4 hores de ritme mesclades per Héctor Ortega, el teu DJ de cap de setmana.
25: Si te quieres divertir.
24: Els divendres d'11 a 3 de la matinada i els dissabtes de 2 a 6 del matí, el Maxi Flash et prepara per la nit. Maxi Flash. Només a Flash FM. La música que t'agrada sona a Flash. Flash FM. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.

0: una proposta del 2017, Reggaeton Remember. Yo quiero ser tu amante. Doncs el Flash Matí ho celebrem, ja sabeu, fins les 11 aquí a l'altra banda. Fem-vos companyia, aixecant el país en aquesta nova setmana. I parlant de El Amantes, no teníem peu amunt, que ens anem amb dos amantes. De Latini.
1: No podia ser.
0: Així es titula una de les seves cançons més recents, amb l'Ulises Bueno.
1: Sí.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 8. Pedro Sánchez ha demanat temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. El president del govern ha demanat davant les joventuts socialistes temps per resistir l'impacte de les investigacions judicials que afecten el seu entorn familiar i el partit. Sánchez també ha acusat d'oposició del Partit Popular i Vox d'utilitzar males arts per impedir les transformacions que impulsa el seu executiu. D'altra banda, setmana clau per desbloquejar el conflicte educatiu en què els docents han de decidir si accepten el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Després de 3 setmanes de mobilitzacions aquest migdia sobre el període per votar fins dijous, l'USTEC defensa el sí al pacte, però aposta per fer vaga indefinida a partir del 8 de juny si els treballadors no avalen el principi d'acord, segons ha informat el mateix sindicat. I a França, les celebracions pel triomf del PSG a la final de la Lliga de Campions s'han barrejat amb greus disturbis a París i en altres localitats on hi ha hagut un mort i han estat detingudes gairebé 800 persones. El president francès Emmanuel Macron ha condemnat amb duresa la violència viscuda i ha afirmat que no tolerarà que es repeteixi. Els esports. La cursa electoral a la presidència del Real Madrid apuja el to. Enrique Riquelme ha anunciat que es comprometrà davant notari que mai no vendrà cap part del club. L'empresari ha pujat l'aposta perquè sap que Florentino Pérez vol vendre's al 5%. Florentino, però, ha contraatacat dient que els concerts tornaran al Bernabéu gràcies a una nova regulació municipal.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana.
2: Flash.
0: Flash FM.
3: La que manda.

0: Al llarg d'aquesta setmana, aquesta cançó d'Aïssa, RVFV, Kremlin, muchacha, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Què passa, Clor Ortega? Molt bon dia.
0: Vinga, penya, que és 1 de juny, que estem engegant una nova setmana, un nou dilluns i el mes de juny, ja, per
1: sí,
0: fi,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, sí, estrenem tot, eh? Dilluns i mes.
0: El mes en què comença l'estiu, el mes de la selectivitat, el mes en què molta penya també agafarà vacances, potser,
1: el mes de Sant Joan.
0: Ole, ole. Va, coseta xula, coseta xula. I al més també de seguir explicant noticietes d'avui matí, eh?
1: Mitsubishi ha anunciat el retorn del mític pajero...
0: Del pajero
1: en mercats com Austràlia, d'acord? Però què passa? Amb aquest nom,
0: ja,
1: la campanya s'ha omplert de bromes de parlants d'espanyol, perquè, òbviament, pajero té un significat que tots el coneixem, no? Pum, pum, pum, pum, pum, pum,
0: pum, pum, pum, tócatelas, eh?
1: I
0: són
1: això,
0: iguales.
1: Òbviament, ha provat...
0: Recordes del meme o no?
1: Sí. Això ha provocat una allau de comentaris humorístics a internet, perquè aquí som els reis dels memes.
0: No, vale? I tant.
1: Tot això és un cotxe seriós, d'acord? No ho han fet amb to burla. I ho han anunciat també a Austràlia i, doncs, la marca japonesa ha fet que traguessin aquest nom o que el canviessin en molts països.
0: Ah, sí,
1: i alguns,
0: o no?
1: Sí, sí, sí. I alguns d'altres l'ha mantingut, vale? Perquè es veu que cada cop que publiquen aquest nom...
0: Hi ha memes.
1: Les xarxes s'omplen de memes que flipes i la marca està fins als nassos.
0: Algú li ha explicat, no?, el per què, entenc.
1: Jo suposo que ho sabran, no? Vale, mira, alguns dels missatges que hi ha podrien ser... ¿Es verdad que el nuevo modelo tiene más turbo?
0: ¡Hosti!
1: Es que son muy originales.
0: Es bona, tío. ¿Qué más?
1: Aquí en Bolivia cambiaron el nombre por Mitsubishi Montero. No, eso no es un meme, sino que lo han cambiado por el Montero.
0: Ah, porque es la verdad, vale.
1: Bueno, los dejo. Voy a hacerme un Mitsubishi. Més, en tenim. El nuevo Mitsubishi se viene rápido,
0: sí,
1: y está hecho 100% a mano.
0: ¿Un altra?
1: Es que son molts d'imatges, tío. Però, bueno, el vehículo perfecto para subir por lomas turbas.
0: Por lo... Vale, está guay.
1: ¿Cuánto se corre el auto?
0: Bueno, ya está. Memes que ens encanten. Ay, por favor.

0: Anar a Rau Alejandro amb aquest Fantasies del 2019. Avui de nou a Flash FM, el Flash Matí d'aquest 1er de juny del 26, 8 i 13. Bon dia a tothom, el Lloro.
1: Hola, hola, molt bon dia.
0: La nostra fantasia és regalar-vos cada dia la samarreta oficial del programa.
1: Exacte.
0: Té aquesta frase, eh? Por la mañana café, por la tarde ron. Si encara algú d'aquí no ha vist aquesta samarreta, podeu entrar a l'Instagram del programa, allà baixeu una miqueta i trobareu una fotito que vam fer-nos aquí a l'estudi, a moda sessió de model, eh?
1: Molt xula.
0: I el tema és que a partir d'avui, aquesta setmana, a qui guanyi la samarreta s'emportarà un detall extra, eh?
1: Un detall extra per si no ho has esmorzat o si teniu l'estómac una miqueta, com diríeu?
0: Què?
1: Ajuda'm, Héctor Ortega.
0: Nerviós, impacient.
1: Gràcies.
0: Eh?
1: Sí.
0: Per tant, qui guanyi la samarreta, quan la vingui a buscar als estudis de Flash FM a Barcelona, s'emportarà també... Doncs mira, un petit esmorzaret.
1: Un altre detallet, sí,
0: d'acord?
1: Sí.
0: De seguida ho expliquem amb una miqueta més de detall.
2: Flash Matí, el matinal més musical de la ràdio.
0: Dorayakis no són.
1: Però?
0: Però és la cançó que ara ha de sonar, Flash Ice Cream.
1: M'encanta!
0: Amb els 31 fam, som-hi!
3: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: De 6 a 11 a Flash FM.
2: Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
3: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flash FM.
4: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions, amics, rialles,
5: llocs, moments.
4: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
7: Palpicant?
6: Què havia de ser, si no?
7: Però què va ser?
6: Apendicitis. Operat d'urgència.
7: Ostres.
6: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
8: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
3: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
9: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
10: No, m'ha entrat això.
11: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
12: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
13: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.

0: 93.8.
1: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
2: Bon dia, doncs des d'ara destaquem trànsit tens a la carretera General 1, avinguda Salou, en ambos sentits de la marxa. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
3: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805-020.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
4: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
5: Ah, no? I com us ho heu fet?
4: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Esparta Guix. Mira, i escolta.
5: Ui, sí! No sento res.
6: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Esparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
7: Hola, tens Ricard Riera. Falten segons pel final de la Copa d'Europa. Es fa lloc entre les defenses. Busca tir, llança i dintre. L'entrat a l'últim segon.
8: De què et serveix ser el millor si no ho veu ningú? Fes-te veure amb Flash FM.
9: 86 22 88.
10: Departament comercial del grup Flash Andorra.
0: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM. Flash FM. Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash.

0: de dilluns, 1 de juny del 26. Bam, bam, bon dia a tots i a totes. Gemma Manzanero, què tal, com estàs?
1: Què passa, Héctor Ortega? Molt bon dia.
0: Què passa, tu? Obrim línies al telèfon de directe. Ara mateix podeu trucar si voleu guanyar la samarreta oficial del Flash Matí per la mañana café, per la tarde ron. Edició limitada, últimes existències, liquidació per jubilació.
1: Mare de Déu.
0: Seria guapo, això, eh?
1: Per jubilació. Toca'ns ara.
0: 93-545-68-68. Eo, hola.
2: Hola.
0: Hola, què hola. Tal? Com et dius?
2: Joan.
1: Joan.
0: Joan, des d'on truques?
2: Joan, estic anant de camí a l'escola.
1: A l'escola, ha dit?
0: Ah, a on? On estàs ubicat?
2: A Salou.
0: A Salou.
1: Ai, molt bé.
0: Al de Salou.
1: Per la maqueta.
0: Epa! Doncs mira, te'n vas cap a l'escola i cap amb una samarreta ben vestit. Què et sembla, tio?
2: Molt bé, de lujo.
0: Ah, de lujo.
2: Neu.
0: Molt bé, tu. Doncs escolta, gràcies per trucar. I a més, espera, espera, Joan, que t'emportes un altre premi extra. Perquè a partir d'aquesta setmana, cada cop que algú s'emporti la samarreta com tu, s'emportarà també un parell de Mr. Brownie.
1: Wow.
0: Un parell de brownies, què et sembla?
2: Boníssim, que no portava esmorzar.
1: Ai, mira.
0: Bé, veus, veus, doncs quan vinguis a buscar la samarreta, t'emportes també un pack de Mr. Brownie, vale? Per, bueno, per compartir-lo amb qui tu vulguis, o si no te'l guardes tot per tu, que també és una opció, eh?
1: I tant, i tant.
2: Perfecte.
0: Doncs vinga, fins ara, tio, no pengis, ara t'agafem les dades, vale?
2: Adéu.
0: Són brownies amb xocolata belga, textura brutal i un gustet com acabat de sortir del forn.
1: Aviam, els hem provat i estan boníssims, eh?
0: Samarreta i brownie, tots junts aquí. Good feelings en cada mossegada.
1: I got a good feelings.
0: Som al Flash Matí. Recordeu també que aquesta setmana el Domènec sorteix entrades per veure Bad Bunny a Marsella. Això simplement perquè ho tingueu en ment, vale?
1: És molt fort, eh?
0: Que vam estar donant-vos la tabarra la setmana passada, que si Bad Bunny, que si no sé què, que si una sorpresa. Ara ja no és sorpresa, eh?
1: Ara ja ho sabem.
0: Ara ja és oficial. Escolteu Flash FM també a les tardes amb en Domènec. Ell us explicarà en detall què és el que heu de fer. De moment, el dilluns continua.
3: Flash Matí, de 6 a 11. El despertador més potent de Catalunya.
0: Amb una miqueta més de Bad Bunny, perquè mai en tenim prou.
1: Venga.
0: En aquest cas, directe cap a Puerto Rico. Voy a llevarte paper, el Flash Matí d'aquest dilluns. Bon dia.
1: Bon dia.

0: Opositem junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
1: Flash FM, flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. La formació Virtus ha anunciat la seva transformació en partit polític després d'haver funcionat fins ara com a grup d'opinió de caràcter participatiu. El nou projecte neix amb la voluntat de reforçar la seva presència en l'àmbit polític i defensar el model de país que promou. En aquesta primera fase s'ha designat un comitè executiu provisional encarregat d'organitzar el futur Congrés Nacional, on s'hauran de definir tant l'estructura definitiva de la formació com el programa polític i les candidatures en què preveuen presentar-se a les pròximes eleccions generals. I la futura llei de desintervenció dels lloguers s'afronta aquesta setmana al seu tràmit final al Consell General. En aquest context, el cap de govern, Xavier Espot, ha recomanat aquest cap de setmana prudència als llogaters que ja hagin rebut propostes per renovar els seus contractes d'arrendament. La recomanació passa per esperar l'entrada en vigor del nou text legislatiu o, en cas de prendre alguna decisió abans, buscar assessorament adequat. La norma està prevista per ser debatuda i votada aquest proper dijous. Deixem enrere un cap de setmana també amb molta mobilitat tant a les carreteres del país com de fora. Un ciutadà andorrà continua ingressat en un hospital de Barcelona després de veure's implicat dissabte en un accident de trànsit a la carretera catalana L310 a la Segarra. En el sinistre va perdre la vida l'ocupant de l'altre vehicle, veí de Guissona, mentre que el conductor del Principat va resultar ferit a gravetat. D'altra banda, un motorista francès va ser traslladat a l'hospital de Meritxell després d'un accident amb dos vehicles al tram inicial del Port d'en Valira. També aquest cap de setmana, un participant de la pujada a Arinsal va haver de ser evacuat en helicòpter després de patir un atac de cor. Després de ser atès a l'Hospital de Meritxell, es va decidir el seu trasllat a Barcelona per continuar el tractament. I anem cap a l'aeroport. El vol procedent de Madrid, que divendres havia d'arribar a l'aeroport Andorra La Seu, va acabar desviant-se a Lleida-Guaira a causa de condicions de vent. Segons s'ha explicat, el pilot va intentar completar l'aterratge en diverses ocasions abans d'optar per una alternativa que garantís la seguretat a l'operació. Paral·lelament, el govern ha expressat el seu malestar per la manca d'informació rebuda en relació amb la cancel·lació del vol procedent de Palma de Mallorca de l'endemà. Tot plegat arriba en un moment en què el nombre de passatgers a la infraestructura ha crescut un 25% respecte de l'any anterior. I el govern preveu invertir més de 900.000 euros en els pròxims 3 anys per modernitzar l'escola andorrana de Santa Coloma. El projecte contempla actuacions destinades a millorar l'eficiència energètica de l'edifici, augmentar el confort dels alumnes i reforçar-ne l'accessibilitat. Les millores també posaran una atenció especial als estudiants amb diversitat funcional, especialment als usuaris de l'aula estable.

0: Batial, Chencho Corleone, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: És el xoc, som al Flash Matí, 8 i 38 minuts. Jan Ponsa, bon dia, tio.
2: Què tal? Bon dia, família, com esteu?
0: Què passa, Jan? Escolta, avui què? Comença l'estiu.
2: Comença l'estiu meteorològic, un aplaudiment.
0: Però si ja feia calor, tio, sí, què sí. M'estàs explicant?
2: És un tràmit, això, és un tràmit, perquè ja. La calor ja estava aquí amb nosaltres. Jo, si us porto bones notícies, és que aquesta setmana les temperatures es normalitzaran i bé, força, eh? Bé. Tornem a respirar amb una mica menys de calda. Això sí, de moment avui matí tranquil, sol a bona part de Catalunya, algunes boires a hores d'ara punts a l'interior i tarda marcada per alguns ruixats, sobretot a punts del Pirineu de Girona. Els propers dies tindrem més tempestes a més punts, sobretot dijous plourà a bona part de Catalunya.
0: Vinga, ara mateix, què marquen els termòmetres?
2: Doncs mira, al meu poble, a l'Espluga Francolí, una salutació, 17 graus, ara mateix a Granollers, 20 graus, a les cases del Canal, Montsià, 22 graus, i acabem a Das, a la Cerdanya, amb 9 graus Celsius.
0: Bona gent allà a l'Espluga, eh?
2: Sí, bona gent, bona gent.
1: Sí, sí,
0: l'Espluga.
1: Sí.
0: Jan, la frase del dia. Flashback, frase del dia.
2: Si hi ha una mínima possibilitat que alguna cosa et faci feliç, arrisca't. La vida és molt curta i la felicitat molt cara.
0: Epa, tota la raó del món. Jan, gràcies.
2: Fins ara, gràcies.
1: Fins ara. Vinga,
0: fins ara, tio. La reina, Lola Índigo. Així comença el dia. 1 de juny. Temazo. Yo sé que

0: estava Elvis Crespo al mateix, per exemple, de la Zuquita per la Niña Bonita, per si algú no sabia d'on sortia aquest tio. Ah. O el del Bailar del De Horro, en aquest cas, amb Quevedo.
1: La graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Perquè la vida és més sabrosa, diu, a la graciosa. Que no hi cap tanta gent, però és una de les platges més xules de les Canàries.
2: Segur que sí.
0: El Quevedo havia de fer-li una cançó al seu, al patrimoni de la seva terra.
2: Està fent publicitat a tot.
0: Sí, totalment.
2: A tot Canàries.
0: Som al Flash Matí, 3:15 de nou ara mateix. Bon dia, com esteu, eh?
2: Bon dia, què tal?
0: Aviam, està arribant el bon temps i encara no tens entrada per les wrap-up. Què té a veure això? El bon temps aquest. Hem de parlar de la CL, tio.
2: Bueno, escolta, bon temps, festa, exàmens.
0: Sí, però la gràcia és que s'estan acabant els exàmens, perquè, bueno, s'estan acabant, que arriba ja la CL. I quan s'acabin,
2: sí,
0: podeu anar a les festes wrap-up de Flash FM, les preuniversitàries. Encara podeu aconseguir alguna de les entrades per a aquestes festes, d'acord?
2: Vale.
0: Entreu a flashfm.cat i aconsegueix, doncs, una d'aquestes entrades. I també encara ets a temps de treure't una pasta, perquè InfoShops busca proveïdors de festes de Flash FM.
2: Heavy.
0: Entreu a infoshops.net des de la web o l'app i allà, si busqueu Flash FM separat, us podeu inscriure a l'oferta de provador de festes.
2: Molt bé.
0: Per guanyar 1.000 pavos amb InfoShops.
2: D'acord.
0: Som al Flash Matí. 5 estrelles. És el so de Mike Towers, West Cole i Obi on the Drums. Els que esteu ja en marxa, gràcies per ser-hi.
2: Sempre.
0: I que no s'aturi. Bon dia, va.
2: Bon dia.

0: Flaix Matí. De 6 a 11. A Flaix FM.
1: Maria, estàs en mute.
2: I tu que deies que no veies clar això de treballar des de casa? I mira't ara, líder en videotrucades. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
3: Ep, et prepares per les Pau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les Pau en Pau, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Visca els canvis. Entra ara a cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
6: Estàs connect... Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
7: Peugeot. Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del verano.

0: 8.
1: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
2: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica, es viu.
3: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
0: Hi ha interaccions especials. Hi ha interaccions d'un altre planeta. Però les que ens agraden són les que fa Sergi Domènech cada tarda de 4 a 8.
4: Què diu, jefe d'equipo?
5: Hola, hola.
6: Bona tarda, Sergi.
5: Bona tarda, Flash.
0: Escolta l'Interactua, el programa que triomfa a les tardes de Flash FM. Interactua amb Sergi Domènech, el programa més... el programa de les tardes de Flash FM. El nostre so és únic. Flash. Estàs escoltant el Flash Matí, de 6 a 11, a Flash FM.
7: Volvió a estudiar en Colombia, la isla sin nada que hacer.

Aquest és el Quevedo i aquesta és la seva proposta anomenada Columbia, el Flash Matí de Flash FM. D'aquest dilluns, primer del mes de juny d'aquest 26, apropant-nos a les 9, sigueu on sigueu, arreu del territori, Catalunya, Andorra, fronteres, gràcies per ser-hi, sona Forever Tugante, Omar Curs i Ñengo Flow.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 9. Pedro Sánchez ha demanat temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. El president del govern ha demanat davant les joventuts socialistes temps per resistir l'impacte de les investigacions judicials que afecten el seu entorn familiar i el partit. Sánchez també ha acusat l'oposició del Partit Popular i Vox d'utilitzar males arts per impedir les transformacions que impulsa el seu executiu. D'altra banda, setmana clau per desbloquejar el conflicte educatiu en què els docents han de decidir si accepten el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Després de 3 setmanes de mobilitzacions, aquest migdia s'obre el període per votar fins dijous. L'USTEC defensa el sí al pacte, però aposta per fer vaga indefinida a partir del 8 de juny si els treballadors no avalen el principi d'acord. I a França, les celebracions pel triomf del PSG a la final de la Lliga de Campions s'han barrejat amb greus disturbis a París i en altres localitats on hi ha hagut un mort i han estat detingudes gairebé 800 persones. El president francès Emmanuel Macron ha condemnat amb duresa la violència viscuda i ha afirmat que no tolerarà que es repeteixi. Els esports. La cursa electoral a la presidència del Real Madrid apuja el to. Enrique Riquelme ha anunciat que es comprometrà davant notari que mai no vendrà cap part del club. L'empresari ha pujat l'aposta perquè sap que Florentino Pérez vol vendre's al 5%. Florentino, però, ha contraatacat dient que els concerts tornaran al Bernabéu gràcies a una nova regulació municipal.
0: Sona el Megacrack. Flash FM.
2: La que manda.

0: és el Quevedo, amb Nueva Línia, des de El Baifo. Aquesta setmana com a mega cracks a Flash FM. Gemma Manzanero, bon dia, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, molt bé, aquí estem.
0: Què passa? Gràcies per ser-hi, eh? Aquells i aquelles que heu matinat, vale?
2: Vale.
0: I us heu posat aquí amb el Flash Matí ja. Doncs una miqueta més en marxa. 9 i 5 minuts ara mateix hem de parlar d'una cosa molt interessant.
1: Hi ha un regidor d'un poble del nord de Suècia que va proposar donar una hora setmanal pagada als funcionaris per tenir relacions sexuals.
0: Mira, hem fet una connexió en directe amb ell.
3: Sexo.
0: Toma.
3: És sexo. Sí. Sexo.
1: Exacte.
0: És aquest.
1: Exacte. Amb l'objectiu de millorar la conciliació laboral, el benestar i augmentar la natalitat en una població envellida. És que això sempre se n'aprofiten tot els funcionaris. La reducció de jornada, ara tenir sexe, l'augment de sou... Escolta...
0: Et dic una cosa.
1: Ja prou.
0: No cal només ser funcionari per tenir sexe a la feina, jo crec que... Vull dir, qualsevol de vosaltres ho podria fer.
1: No, Héctor, a tu ara mateix el teu jefe no dirà ei, mira, marxa una horeta i fes un polvo amb la parenta.
0: No,
1: doncs,
0: no, clar, clar.
1: Doncs allà, sí, la idea...
0: Ah, jo pensava que era amb gent de la feina.
1: No!
0: Ah, això canvia la cosa.
1: Ai, Héctor, és que aquí sí que hi ha gent de la feina que s'amaga als lavabos a fer xiquitrucu.
0: És que jo pensava que fomentaven que entre penya de la feina tinguéssiu...
3: Sexo.
0: No.
3: Sexo. Sexo. Sexo.
0: Però no,
1: pum, pum, pum. La idea havia de ser votada pel consistori. Vale? Va generar moltes reaccions, des de burles fins a suport. Alguns dubten de la seva utilitat o de com es pot controlar, mentre que d'altres apunten que hi ha mesures més pràctiques per millorar la conciliació. Aquests són els amargats de torn, que no tenen a ningú que els estimi. Vale?
0: Ahà.
1: I ja està. I a part també han donat visibilitat a aquest petit municipi suec.
0: Aquí estaríem a favor, jo crec que ens posaríem en el punt del sí.
1: Una hora setmanal. És de pal. Mira, a mi em va bé el dimecres a les 5 de la tarda per anar a fer el casquet amb la meva dona.
0: Et dic una cosa, amb una hora et dona temps, et sobren 58 minuts, però està guai, està guai.
1: És el que te n'ha dit, una hora et dona per molt, massa, li quedarà com el... Bueno, li quedarà el trasto. Anava a fer un acudit molt dolent.
0: Tira, no?
1: No, és que no me'n recordo. Era algo del Pinocho.
0: Què dius?
1: Fes una... Bueno, és igual.
0: Bueno, pensa-t'ho.
4: Flash Matí. Experts en despertar zombis.
3: Sexo. És sexo. Sexo. Sí, sí.

0: Estiu de lejitos, la cançó del Jay Wheeler en solitari, que és una de les més importants de la programació de Flash FM aquesta setmana. Molt bon dia a tothom, com esteu?
1: Flash Matí, de 6 a 11.
2: El despertador més potent de Catalunya.
0: Vinga, va, això continua. 9 i 13 minuts exactament d'aquest primer de juny. Era...

0: cada matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
2: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flash FM.
3: Descobrir, compartir, donar suport, temps, 130 milions,
4: amics,
3: rialles,
4: llocs,
3: moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
5: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
6: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit del verano.

0: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
1: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
0: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
1: Que bé!
0: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
2: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
5: I ara estic amb això.
6: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
8: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: Peugeot.
8: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: L'experiència, la tradició i la confiança de Patrimoine Assegurances t'apropen a la informació del trànsit.
11: Bon dia, doncs des d'ara destaquem trànsit intens a la carretera General 1, avinguda Salou, en ambos sentits de la marxa. I això és tot de moment des del Centre Nacional de Trànsit.
12: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
13: Flash FM Andorra, la ràdio dance líder. 93.8 FM.
14: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
15: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
14: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
16: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
17: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
18: Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash.

0: Mil coses. Aquest és el Turizo acompanyant a la Lola Índigo amb una cançó de fa un parell de temporades. Mil coses a Flash FM, al Flash Matí. Bon dia, Gemma Manzanero.
1: Bon dia, Héctor Ortega.
0: Bueno, escolta, la setmana passada vam estar fent bastant de hype amb el tema aquest de que si Bad Bunny, que si aquesta setmana i tal.
1: Exacte.
0: I tal.
1: Exacte, home, normal.
0: Doncs ja es pot anunciar oficialment que aquesta setmana a Flash FM regalem entrades per veure Bad Bunny.
1: Bravo!
0: Toma! Diablo! Tenim entrades per veure Bad Bunny a Marsella, perquè segurament et vas quedar sense entrada per veure la Barcelona, segurament vas provar Madrid per intentar... Tampoc vas poder aconseguir una entrada, però...
1: Estaven caríssimes i nosaltres te les donem gratis!
0: Tenim contactes a França i hem aconseguit unes entrades dobles perquè aneu a Marsella el dia 1 de juliol. Per tant, d'aquí a literalment un mes a veure el Conillet! Hoy se perrea con Bad Bunny, eh?
1: Si Dios lo permite.
0: En Domènec, cada tarda l'Interactua rebrà les vostres peticions, els vostres missatges, i entre aquells i aquelles que participeu, aquest divendres sortejarà aquestes entrades per veure Bad Bunny a Marsella, 1 de juliol. Flash FM us porta a veure el Benito.
2: Amb la música no s'hi juga. Flash Matí.
0: Anem fent camí cap a 2:15. El dia va començar en Chiruchano, temazo rere temazo, perquè sí, és la nostra cosa aquí sempre a Flash FM, ens agrada el ritme, la música. Olé. I el dia soleado, com aquest tema de Mike Towers i Quevedo. Yeah.

0: Mr. Brownie. Els brownies més saborosos que et donen good feeling a cada mossegada patrocinen aquest espai.
1: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
2: Bon dia, us parla Quim Barceló. La formació Virtus ha anunciat la seva transformació en partit polític després d'haver funcionat fins ara com a grup d'opinió de caràcter participatiu. El nou projecte neix amb la voluntat de reforçar la seva presència en l'àmbit polític i defensar el model de país que promou. En aquesta primera fase s'ha designat un comitè executiu provisional encarregat d'organitzar el futur Congrés Nacional, on s'hauran de definir tant l'estructura definitiva de la formació com el programa polític i les candidatures en què preveuen presentar-se a les pròximes eleccions generals. I la futura llei de desintervenció dels lloguers s'afronta aquesta setmana al seu tràmit final al Consell General. En aquest context, el cap de govern, Xavier Espot, ha recomanat aquest cap de setmana prudència als llogaters que ja hagin rebut propostes per renovar els seus contractes d'arrendament. La recomanació passa per esperar l'entrada en vigor del nou text legislatiu o, en cas de prendre alguna decisió abans, buscar assessorament adequat. La norma està prevista per ser debatuda i votada aquest proper dijous. Deixem enrere un cap de setmana també amb molta mobilitat tant a les carreteres del país com de fora. Un ciutadà andorrà continua ingressat en un hospital de Barcelona després de veure's implicat dissabte en un accident de trànsit a la carretera catalana L310, a la Segarra. En el sinistre va perdre la vida l'ocupant de l'altre vehicle, veí de Guissona, mentre que el conductor del Principat va resultar ferit a gravetat. D'altra banda, un motorista francès va ser traslladat a l'hospital de Meritxell després d'un accident amb dos vehicles al tram inicial del Port d'en Valira. També aquest cap de setmana, un participant de la pujada Arinsal va haver de ser evacuat en helicòpter després de patir un atac de cor. Després de ser atès a l'Hospital de Meritxell, es va decidir el seu trasllat a Barcelona per continuar el tractament. I anem cap a l'aeroport. El vol procedent de Madrid, que divendres havia d'arribar a l'aeroport Andorra la Seu, va acabar desviant-se a Lleida-Guaira a causa de condicions de vent. Segons s'ha explicat, el pilot va intentar completar l'aterratge en diverses ocasions abans d'optar per una alternativa que garantís la seguretat a l'operació. Paral·lelament, el govern ha expressat el seu malestar per la manca d'informació rebuda en relació amb la cancel·lació del vol procedent de Palma de Mallorca de l'endemà. Tot plegat arriba en un moment en què el nombre de passatgers a la infraestructura ha crescut un 25% respecte de l'any anterior. I el govern preveu invertir més de 900.000 euros en els pròxims 3 anys per modernitzar l'escola andorrana de Santa Coloma. El projecte contempla actuacions destinades a millorar l'eficiència energètica de l'edifici, augmentar el confort dels alumnes i reforçar-ne l'accessibilitat. Les millores també posaran una atenció especial als estudiants amb diversitat funcional, especialment als usuaris de l'aula estable.

0: que sona al bailoteo. Això és una festassa matinal, Per començar el dia ben amunt, som al Flash Matí. Si ara connecteu amb aquest programa, gràcies per ser-hi. Benvingut i benvinguda.
1: Flash. Els matins són del Flash Matí.
0: Avui estem engegant aquesta nova setmana, aquest dilluns i aquest nou mes de juny, primer de juny, amb Relsby també. Tu vas sin.
2: Vente y no te quites que tú vas sin. Me dijo man que tú eres mi señora. Se la tiro de que sí, y ahora le toca que sí. No tengo miedo.

0: Escolteu Flash FM, tu passin, Gemma Manzanero, bon dia.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Dos quarts i mig de 10 ara mateix d'aquest 1 de juny. Tenim molta música per vosaltres i la informació rigorosa del temps. Jan Ponsa, bon dia.
2: Què tal, bon dia, com esteu?
1: Bon dia.
0: Doncs mira, suant encara de nit, eh? Això no canvia, o què?
2: No, no canvia. Sabeu què? Ara estava mirant quants dies feia que estava treballant aquí. Fa 113 dies que estic amb vosaltres i he escoltat la meva primera intervenció i tenia tanta vergonya. I ara us vull agrair perquè aquí genera un ambient de treball tan maco.
0: Que maco,
2: vosaltres.
0: Que bonic. El Jan vol un aplaudiment, va, un aplaudiment pel Jan.
2: Sou molt bons, sou molt bons.
0: Tants dies portes aquí amb nosaltres, tio. 113,
2: són molts, eh?
0: Heavy, eh?
1: Sí, eh? S'ha fet tan curt, Jan.
0: Jan, escolta'm.
2: Parlem de temps.
0: Avui, 1 de juny, comença l'estiu, d'alguna manera.
2: Comença l'estiu meteorològic. Comença l'estiu, sembla que ja va començar la setmana passada, però no. De fet, aquesta setmana baixaran les temperatures, es normalitzaran bastant i arribarà a ploure a bona part del país, sobretot dijous. De moment, avui, matí tranquil, amb alguns núvols i algunes boires, el sol ja va marxant i aquesta tarda tindrem algunes tempestes, sobretot a punts del Pirineu de Girona, en un dia on les temperatures, doncs, seran cada cop més suaus. Dijous segurament tocaran fons amb precipitacions a bona part de Catalunya.
0: Entenem tocar fons com a normalitzar-se.
2: Correcte, no? Temperatures de la primera setmana de juny, estem parlant de valors doncs, habituals, no extrems.
1: Vale.
0: Molt bé, Jan, i ara mateix, per exemple, quins valors hi trobes?
2: Doncs mira, trobem ara mateix el Pont de Suert, 14 graus, a Perafita, el Lluçanès, 17 graus, a Vilanova de Segrià, el Segrià, 20 graus, i acabem a una altra Vilanova, que no del Segrià, sinó de la Geltrú, el Garraf, amb 24 graus i mig.
0: I mig, grande. Gràcies, Jan, fins demà, tio.
1: Adéu.
0: Fins al dia 114, eh?
2: Ai, sí.
0: Això continua, de moment. Tu saps ballar bachata, Jan, o no?
2: Una miqueta, no?
1: Ui!
0: Sí, doncs vinga, sácate los prohibidos.
2: Vinga, va, va, va, va.

0: Aquest és el remix d'Ozuna, J Balvin, Daddy Yankee, Anuel i Farruko. Baila, baila, baila. Tema del 2019 que s'ha convertit en un dels himnes imprescindibles. Per cada matí, per començar el dia cantant una miqueta a la carretera, o no?
1: Oi tant que sí, a tope.
0: Què hem de fer, si no? Què hem de fer, si no?
1: Clar que sí, hem d'estar feliços.
0: 3:15. El que tu diguis, Anuel. Som al Flash Matí i això continua, evidentment.
2: Deixa't despertar per l'Héctor Ortega i la Gemma Manzanero.
3: Flash.
2: El Flash Matí.
0: Engegant nova setmana i nou mes.
1: Som-hi.
0: Ja tenim aquí el juny, primer de juny.
1: Sí.
0: Amb Juan Magán i Omar Montes. Ayer la vi, temazo.
4: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
5: Con su amiga en una calle de Madrid.
4: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: Flash Matí. De 6 a 11. A Flash FM.
1: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final.
2: Tuya, tuya.
1: Es el de la web. Y solo te llaman si lo necesitas.
2: Sí, tu prima.
3: Doncs sí, prima. L'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta la HelloPrima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
4: Si aquest juny has de triar, tria U Manresa, el campus universitari de referència en salut, educació i empresa. Descobreix el nou grau en dret o el grau en gestió de la societat digital i els cicles formatius de grau superior. Amb simulació, grups reduïts i una inserció laboral altíssima. I amb beques i ajuts. A la preinscripció, tria U Manresa.
5: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
7: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
8: Amics.
7: Rialles.
8: Llocs. Moments.
7: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: 3 dies.

0: Cabil. Andorra. Flash FM 93.8.
1: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
2: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica, es viu.
0: Les prèvies del cap de setmana són Territori Maxi Flash. La sessió dels divendres i els dissabtes que et prepara per la festa o te la munta on vulguis. 4 hores de ritme mesclades per Héctor Ortega, el teu DJ de cap de setmana.
3: Si te quieres divertir.
0: Els divendres d'11 a 3 de la matinada i els dissabtes d'una a 5 del matí, el Maxi Flash et prepara per la nit. Maxi Flash, només a Flash FM. Si una cançó és immortal, és un hit.

0: Flash. Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen.
1: Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11.

Jo crec que hi ha poca gent que tingui les coses tan i tan clares com les té el Quevedo, eh? En aquest aspecte, no vol marxar de les Canàries, ens queda claríssim. Quevedo des del Baifo. Ni borratxo, el flash matí d'aquest dilluns, 1 de juny del 26, pràcticament les 10 del matí per arribar-hi, BL Shakira, Algo Tu. Quiero...

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Bon dia, són les 10. Pedro Sánchez ha demanat temps per resistir i governar fins al 2027 i més enllà. El president del govern ha demanat davant les joventuts socialistes temps per resistir l'impacte de les investigacions judicials que afecten el seu entorn familiar i el partit. Sánchez també ha acusat l'oposició del Partit Popular i Vox d'utilitzar males arts per impedir les transformacions que impulsa el seu executiu. D'altra banda, setmana clau per desbloquejar el conflicte educatiu en què els docents han de decidir si accepten el preacord assolit entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. Després de 3 setmanes de mobilitzacions, aquest migdia s'obre el període per votar fins dijous. La USTEC defensa el sí al pacte, però aposta per fer vaga indefinida a partir del 8 de juny si els treballadors no avalen el principi d'acord. I a França, les celebracions pel triomf del PSG a la final de la Lliga de Campions s'han barrejat amb greus disturbis a París i en altres localitats on hi ha hagut un mort i han estat detingudes gairebé 800 persones. El president francès Emmanuel Macron ha condemnat amb duresa la violència viscuda i ha afirmat que no tolerarà que es repeteixi. Els esports. La cursa electoral a la presidència del Real Madrid apuja el to. Enrique Riquelme ha anunciat que es comprometrà davant notari que mai no vendrà cap part del club. L'empresari ha pujat l'aposta perquè sap que Florentino Pérez vol vendre's al 5%. Florentino, però, ha contractat dient que els concerts tornaran al Bernabéu gràcies a una nova regulació municipal.
0: Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
2: La que manda.

0: número 1 de Flash FM al llarg d'aquesta setmana. Gràcies als vots que heu anat deixant a flashfm.cat a l'apartat del calibre 45. Podeu seguir, evidentment, votant per la vostra cançó preferida, si és que és aquesta, si no, doncs la que sigui, eh, muchacha. Aïssa, RVFV i Krebli. Bon dia a tots i a totes. Gemma de Wey, què tal?
1: Molt bon dia, Héctor Ortega, com estàs?
0: Dilluns en marxa, 1 de juny del 26, engeguem la 5ª i última hora del Flash Matí d'avui.
1: Sí.
0: Puntualíssims i amb noticieta, en aquest cas, d'un artista Flash FM. I quin artista?
1: Jo diria que és l'artista del moment.
0: És l'artista, sense dubte.
1: L'artista del moment.
0: El Benito!
1: El Bad Bunny!
0: Bad Bunny! Bon reggaeton i dembow. Heu de saber, abans de res, que el Sergi Domena, l'Interactua, regala aquesta setmana entrades per anar-lo a veure en concert a Marsella,
1: wow,
0: a França. Hola, Lala Paquet.
1: Hola, Lala.
0: Ho dic perquè segurament us veu quedar sense entrada per Barcelona, probablement tampoc veu poder aconseguir per algun altre lloc així proper. Però us portem una alternativa.
1: I tant que sí.
0: Podeu anar-lo a veure a Marsella, l'1 de juliol. Benito,
2: si te quieres divertir.
0: I hem de parlar d'ell.
1: Bueno, que també vaig veure que havia estat declarat l'home més guapo del món, el Bad Bunny.
0: Ah, bueno, això és subjectiu.
1: I el més sexy, i tant, bueno, per suposat. Però el que sí que és cert per tothom és que Bad Bunny ha superat, ja té més, no, 33 exactes, 33 temes que superen el bilió de reproduccions a Spotify.
0: Bilió, eh?
1: Bilió. O
0: sigui, imagina't si sumessis la quantitat de reproduccions a Flash FM. Seria un trilió, trilió.
1: Totalment. De moment, ell havia ingressat fa poc al Billions Club, al club dels artistes, que tenien bilions amb 29 cançons, i ara ja en són 33, perquè les últimes que han entrat són Where She Goes,
0: sí,
1: Tarot, Què Passaria i Neverita.
0: Molt bé.
1: Vale?
0: Molt bé, Bad Bunny, molt bé, ho fas molt bé, tio.
1: Així que, home, el tio ha estat al com es diu allò que van fer d'esports a Estats Units?
0: Mare, a la Super Bowl.
1: A la Super Bowl. El tio ha estat amb el tour, que no veus com ho està petant. Surt a pel·lícules, també d'actor de doblatge, vull dir, és que està tot arreu.
0: Ara mateix és...
1: És Déu, és Déu.
0: És Déu, nostre senyor, eh? Omnipresent,
1: és
0: Bad Bunny.
1: Sí, sí.
0: Així obrim aquesta nova hora de show Flash Matí a Flash FM. Ei, ara amb el Cano. En aquest cas, fent una col·laboració amb Justin Quiles. Olvidar-nos de tot. Bon dia.
1: Bon dia.

Poca broma, poca broma. A gasolina, Daddy Yankee. Una mica de perreo matinal del clàssic per començar el dia amb la benzina, amb el dipòsit en ple, com sempre, clar que sí. 10 i 13 minuts. Primer de juny, bon dia.

0: matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
2: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flash FM.
3: Vols entendre els pensaments, emocions i relacions entre les persones? Amb el grau en Psicologia de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs sobre la conducta humana i podràs especialitzar-te en àmbits com el sanitari, l'educatiu, el forense o l'empresarial. Demà ajudaràs a millorar la vida de les persones. Canvia el teu present, crea el teu futur.
2: Hi ha dies bons i dies amb brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
4: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
5: Però tu en saps d'anar amb moto?
4: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
5: I què?
4: Que em vaig trencar una cama.
5: Apa!
4: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
6: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
9: Amics.
8: Rialles.
9: Llocs.
8: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loterías et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Soy Juan Magán y junto a Oreo te traigo El Ritual, mi nuevo hit de

0: buit.
1: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
2: Ah, no? I com us ho heu fet?
1: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Sparta Guix. Mira, i escolta.
2: Ui, sí! No sento res.
3: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Sparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
4: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
5: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
4: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
6: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.
7: A Flash FM tenim el poder del ritme.
8: Flash.
7: El que et fa moure avui i el que ballaràs aquesta setmana sona l'emissora líder en música de ball. Marquem el ritme amb els himnes que són tendència a les pistes de tot el món. Flash FM. Ens escoltes perquè t'agrada la festa.
8: Flash
7: FM. Ens escoltes perquè ets dels nostres. Flash FM. La que mana.
9: Estàs escoltant el Flash Matí de 6 a 11 a Flash FM.

0: Es diu La Graciosa, l'escolteu al Flash Matí. Com esteu? Què tal? Bon dia.
1: Bon dia a tothom, què tal?
0: Ay, La Graciosa. Nos vemos allí, Elvis, claro.
2: En La Graciosa la vida es más sabrosa.
0: Sabeu que el Elvis Crespo era el que cantava la Zuquita, no?
1: Azuquita.
0: Ah. El mateix, eh? I l'Elvis Crespo també va cantar aquella cançó del De Horro, Bailar. Vull dir que és la seva tercera cançó en sonar a Flash FM, Elvis Crespo, eh?
1: Déu-n'hi-do, poc a poc.
0: Poca broma. Són les 10:26, ara mateix, pràcticament ja d'aquest dilluns, 1 de juny. Aprieta. Ah, no, Vivir Conmigo.
1: Vivir Conmigo.
0: Va, això continua. Som el despertador més musical de tota la ràdio, de Quevedo en Quevedo i Tiro Porque Me Toca. En aquest cas, amb el BL i Lobby on the Drums. Es diu Jo i Tu, ja la coneixeu. Volums amunt de la ràdio, vinga.
1: Bon dia.

Perquè Plan B és una formació que fa uns anys feia una d'himnes, però himne rere himne, eh? I aquesta cançó, doncs, n'és un clar exemple. Fanàtica sensual. Dos quarts i dos minuts d'11 a la sida aquest dilluns, aquest primer dia del mes de juny. I el ritme continua ara amb Camins, Somnis i Promeses.

0: aquest programa Flash Matí. Ja sabeu que ens hi posem a les 6 del matí i encara us estarem fent companyia uns minuts fins les 11. Bon dia a tothom. Gemma Manzanero.
1: Molt bon dia, Héctor Ortega.
0: Com va aquest inici de setmana? Bé, no?
1: Va fantàsticament bé.
0: Però...
1: sí, a tope.
0: A tope, a tope. A poc a poc, xinu-xanu, temazo rere temazo.
1: I tant.
0: I amb els regals del Flash Matí, cada dia de la setmana sabeu que, com és habitual, us regalem una samarreta, la del Por la Mañana Café, Por la Tarde Ron.
1: Sí.
0: Molt xula, molt estiuenca i molt edició limitada, ja ho sabeu, això.
1: Exacte,
0: també.
1: Exacte, sí.
0: I a més, també aquesta setmana, si guanyeu la samarreta del Flash Matí, us emportareu de pas packs de Mr. Brownie.
1: Oh, oh,
0: que bo.
1: Tan boníssims.
0: Un capritx per quan et vingui més de gust, eh? Per compartir-lo amb qui vulguis, o si no, te'l guardes per... Te'l guardes.
1: Te'l guardes
0: tot per tu.
1: Per tu.
0: Ara sí.
1: Bravo.
0: Bé,
1: bravo.
0: Bé. Que també és una opció, eh? Són brownies amb xocolata belga, textura brutal i un gustet, com acabat de sortir del forn. Atents i atentes al Flash Matí. Avui la samarreta ja l'hem regalada, però demà, exacte, quan tornem a fer-ho, atents, atentes, truqueu i us ho emportareu. També, de pas, uns quants brownies de Mr. Brownie, que, com diuen ells, good feelings en cada mossegada.
1: Boníssims.
0: Camí a 3, doncs, a lloro, perquè aquesta també l'escoltareu i de valent els propers mesos. John Subit i Fercho. Quiero...

0: cada matí, de 6 a 11, a Flash FM.
1: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
2: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, arrecera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Visca els canvis. Entra ara a cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
4: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
5: I passem a la informació meteorològica, perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. Cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
6: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
7: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Torito. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis.

Aquesta és la col·laboració entre dues companyes argentines que van tenir una miqueta de picabaralla, però jo crec que ja deuen estar una miqueta més de nou, més juntes. Espero, per elles dos. Per la Emilia i per la Tini, que són les dues creadores del La Original, una de les cançons que avui també han sonat en aquest flash matí. Del dilluns, d'aquest 1 de juny del 26, a poc apropant-nos a les 11 del matí, ara amb el Golden. Som-hi!

0: altres cançons que inclou el Baifo, el nou àlbum del Quevedo. Aquesta va ser la primera que vam conèixer de totes, eh? Abans de cap altra. Scandic, per tancar el Flash Matí d'aquest dilluns, amb una dada curiosa.
1: Aviam.
0: Tu sabies, Gemma Manzanero, que al Japó tenen una paraula que és Kuchi Zamishi, que significa, doncs, aquella sensació de menjar per avorriment, eh?
1: La gula de tota la vida, no?
0: Bueno, no més que gula. Ells diuen que això significa literalment com que tens la boca solitària. Com que s'avorreix la teva boca i vol menjar alguna cosa per avorriment, per ansietat.
1: Crec que em sona bastant, això, sí.
0: Ens hi trobem bastant, no?
1: Com es deia? Kuchi?
0: És Kuchi Zamishi.
1: Kuchi Zamishi. Vale.
0: Veus?
1: No me'n recordaré.
0: Tenen una paraula per qualsevol cosa, és al·lucinant.
1: Totalment. Kuchi Zamishi.
0: Bueno, així tanquem el Flash Matí. Es posa la Clàudia Cifuentes. Clàudia, bon dia, eh?
2: Bon dia, bon inici de
0: setmana. Què passa? Com ha anat el fin de, Clàudia?
2: Molt bé.
1: Fantàstic.
2: Curt? Fantàstic. Molt curt, sí.
0: Intens?
2: I m'he cremat.
0: T'has cremat?
2: Ostres,
0: la Clàudia Gamba.
2: Exacte.
0: Ara es queda amb vosaltres, repartim rima de bo. Nosaltres tornem demà a les 6 del matí, com cada dia, puntualíssims.
1: Sí, aquí estarem.
0: A la cita. No desconnecteu al llarg del dia de Flash FM, si us plau. Fins
1: demà. Adéu.
3: Flash FM. Són les 11. Flash FM.

0: que és aquí es diu El Golpito.
1: Vale.
0: This is Flash FM. I ens arriba de la mà de Quevedo i Nueva Línia, un grup de, mira, de quatre cantants que van començar fent verbenes i festes populars i, mira, han acabat també aquí en una cançó de Quevedo. Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes. Iniciem nova setmana i nova hora. Són les 11 i 4 minuts.
2: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Benvinguts a Flash FM. Molt bon dia. Molt bé, ara que ja hem posat nom a aquesta veu. Ens quedem amb Hugel, amb aquesta aquí que es diu Jamaican. Som i seu.

Doncs mira, jo perreo sola. Aquest aquí és un himne que ens arribava el 2020 de la mà de Bad Bunny. A l'àlbum Jo hago lo que me da la gana. Clar que sí, per cert. Parlant de Bad Bunny, us en recordeu que la setmana passada havíem dit que hi havia una sorpresa? Doncs sí. Aquesta setmana estem sortejant entrada per anar al concert de Bad Bunny a Marsella, amb vols inclosos i tot, eh? El concert és el 1 de juliol i donarem les entrades aquest divendres. Les donarem al llarg de la tarda, ja, al programa de l'Interactor, així que ja podeu demanar al WhatsApp i al Sergi Domènech, si us plau, entrar al concurs.

0: poder del ritme.
1: Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
2: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa-hi, no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flash FM.
0: Andorra. Flash FM 93.8.
3: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfè de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica, es viu.
4: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
0: Flash. Flash FM. Flash.

o Marcus, amb aquestes vibres més relaxades que ens porta dintre de Coco. Ens anem per aquí amb Manuel Turizo i ens arriba una mena de bachata salsa. Però aquí l'important és el missatge. Ens deixa ben clar que no es plora per algú que no t'estima per un tonto, bàsicament. Ens diu que per un pendejo no se llora.

Doncs el Rau Alejandro, que es passa per aquí, acaben-nos de despertar, que sol passen 3 minuts de 11:45, amb una cançó que no té gaire misteri, aquesta que es diu Baby Hello, per raons òbvies. I que a la producció hi trobem a Bizarrap. Ens quedem per aquí amb les tres supernenes, que és, com jo li dic, la Emilia, la Tini i la Nicki Nicole.

Cançó polèmica que el 2017, que va ser quan sortia, doncs mira, va causar una miqueta de revolt, però això és un exitàs. Que ens portava Maluma i es deia Felices los Cuatro. Ens quedem per aquí amb Quevedo, que ens porta una declaració, eh? Ens diu que no se'n va de la seva terra. Que no se'n va, i no se'n va ni begut, ni sobri, és igual, ni borratxo.

emblemàtic de la seva carrera, aquesta que es diu Overdrive. I ens quedem amb un altre d'aquests mitiquíssims que jo crec que no cal ni presentar. Només us diré que ens el porta Lucky Rea. Melena.

Ozona i Feita amb aquest tema i aquesta col·labo mitiquíssima que ens portaven al 2022 i es diu Hey Mor i es passen perquè l'antena a saludar-vos. Som-hi, recta final de l'hora de les 11, queden pràcticament 6 minuts perquè s'acabi l'hora. Abans, però, és el torn de JC Reyes amb aquest aquí que es diu Loquita.

0: Muchacha bonita, doncs mira, amb aquesta iniciem nova hora. This is Flash FM. Aïssa, RV, FV i Kremli, tots tres plegats, doncs mira, perdona, nova hora. Aquí a Flash FM, què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes d'inici de setmana. Que costa una miqueta, però ja sabeu que amb bona música tot és més senzill. Em presento.
1: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
0: Doncs sí, mira, perquè tenim una batxateta que sempre entra genial i sempre proporciona molt bon rotllo. Aquesta vegada ho fem de dos reis indiscutibles d'aquesta indústria, Romeo Santos i Prince Royce, aquesta que es diu Dardos.

Quin bon duo aquest, eh? La Lola Índigo i el Quevedo, amb aquesta d'aquí, que es diu El Tonto. En res, us explico un sorteig molt important que tenim aquí a Flash FM. Abans, però, pugem de revolucions i ho fem amb Dimitri Vegas, Like Mike. Aquest aquí es diu Machina Time.

0: un 8.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
6: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
6: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

Andorra, 93.8. Escaldes Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. La GFM arriba a tot arreu. Som únics.

0: Temazo aquest de Cano i Justin Quiles es diu Olvidar-nos de tot. Super bon rotllisme, mira, perfecte per aquest inici de setmana que crec que tots necessitem una miqueta. Per cert, estem sortejant entrades dobles amb Boli Tot In Cross pel concert de Bad Bunny, que això no és poca cosa. De fet, el sorteig està actiu durant final de setmana, divendres, on el Sergi Domena a l'Interactuar, el programa de l'Interactuar, donarà el guanyador o la guanyadora, així que ja podeu començar a participar enviant un WhatsApp. Abans, però, d'Orayakis.
1: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Sense recepta. Yeah.

Després de l'actuació del Justin Bieber al Coachella, doncs vam patir una espècie de febre col·lectiva que ens tornava a posar el Justin Bieber com a centre de mira, cançons tan importants i tan xules com aquesta Beauty and a Beat, que ens arribava el 2012 i que la compartia amb la Nicki Minaj, i que és un temazo, i estic d'acord que tots haguem tornat a tenir aquesta mena d'història col·lectiva i que l'haguem tornat a posar al top de les llistes. S'ho mereix moltíssim. Artista que, mira, que ha passat per moltes dificultats i que és un gustazo, pues, mira, poder-li tornar a donar un espai.

cançó maca, eh? Cançó que es nota que està escrita des del cor. I també ets a dir que sí, incloure De La Osa com a col·labo de Quevedo amb aquesta que es diu Still Loving és un encert total, li dona una miqueta més de... Sí, com de tendresa. Però bueno, que canviem de mood, eh? De fet, ens anem cap a la festa i cap a l'estiu. Quevedo de nou amb Elvis Crespo, es diu La Gracia.

0: Tuquita, blanca o morena, és el que ens pregunten ells. Doncs mira, aquesta d'aquí tenim la veu d'Elvis Crespo,
1: amb aquesta Tuquita.
0: Per cert, a Flash FM li donem pas a Rusowski amb aquest èxit que ens arribava ara fa un any amb el seu àlbum Daisy. Aquest aquí es diu Malibu.

En Bad Bunny, el protagonista indiscutible d'aquesta setmana, perquè tenim un sorteig relacionat amb ell. I és que estem regalant aquí des de Flash FM unes entrades dobles per anar al concert de Marsella el 1 de juliol, amb vols inclosos, bueno, tot inclòs, de fet. Així que, si voleu participar-hi, el premi el repartirà el Sergi Domena, el repartirà, de fet, el divendres final d'aquesta setmana. Ja podeu començar a enviar els whatsapps per entrar pel sorteig. És que és una passada.

0: un trozo.
1: Aquest aquí és Quevedo, molt ben acompanyat, de Nueva Línia. This is Flash FM. I amb aquesta cançó tan bonrotllera, perquè de veritat aquesta és espectacular per obrir nova hora, doncs mira, engeguem nova hora i també nova setmana, perquè ja estem a dilluns i sembla ser que això ens pot costar una miqueta, però ja sabeu que aquí a Flash FM posem música perquè faci tot molt més amè.
2: Flash. En directe a Flash FM, Clàudia Cifuentes.
1: Va, que iniciem la setmana amb ganes. Aquest aquí és Omar Cruz. Es diu Coco, en res, Sec i Jay Cortez.

Aquests dos són durs, Sec i Jay Cortez, que de manera irònica diuen, pues mira, si te duele, llama al 911. És com si diguessis, mira, si et fa mal, que t'he trencat el cor, doncs mira, truca al 112. M'encanta. Ens quedem per aquí amb Kid Voodoo i J.C. Reyes, aquest aquí és el seu més...

0: 8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
3: Ah, no? I com us ho heu fet?
2: Ben fàcil, hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Espart de Guix. Mira, i escolta.
3: Ui, sí! No sento res.
4: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Espart de Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Espart de Guix. 356-556.
5: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
6: Flash FM és la fàbrica dels millors programes de la ràdio. Que no? Seu i escolta.

Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Oh. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: Quevedo amb aquesta aquí que es diu Ni Borratxo. Per cert, és el torn de Bad Bunny amb el seu Baile Inolvidable. Però ball inolvidable el que podreu fer si guanyeu el premi de les entrades dobles pel concert de Bad Bunny a Marsella, que regalem pel dia 1 de juliol, que és el concert, i nosaltres regalem, mira, també vols, entrades, bueno, tot, tot perquè visqueu l'experiència de la vostra vida. Les entrades es sortegen aquest divendres i ho farà el Sergi Domena a l'Interactua, així que ja podeu començar a enviar whatsapps.
1: Pensaba que contigo iba a envejecer.

ritmes tropicals de la mà de Lecky Yorgaki amb aquest capaç, que va ser la cançó que va marcar un abans i un després de la seva carrera perquè els va llançar cap a l'estrellat dintre del seu primer àlbum, eh? O sigui, això ja és complicat. Van entrar dintre... Bueno, van entrar per la porta gran, de fet. Ens quedem per aquí amb Mike Towers, que li posa veu a la sessió número 23 de W Sound de Obi on the Drums, que es diu 5 estrelles.

polèmica que té Anuel i té Tekashi 69 amb aquest bebé que ens arribava al 2018. I que encara recordo el videoclip perfectament. Bueno, un èxit que estava top de llistes fa ja uns quants anys. Per cert, ens quedem amb el bon rotllo que ens porta Kano i Justin Quiles. Aquests dos ens entreguen Olvidar-nos de tot.

Sebastián Yatra i Batllal parlen de sortir de festa i jo aprofito per explicar-vos que podeu sortir de festa a un dels concerts més importants del que més s'està parlant últimament, que és el de Bad Bunny, perquè aquí a Flash FM, escolteu bé, regalem entrades dobles per anar al concert de Marsella el 1 de juliol. També tenim, doncs mira, accés a vols, bueno, tot això gratuït de la mà de Flash FM. L'únic que heu de fer és enviar un WhatsApp i el número de l'Interactua, i demanar-li al Sergi Domena aquelles entrades que us toquin a vosaltres. Els guanyadors es donaran a final de la setmana, concretament el divendres. Si us veu quedar amb ganes de Bad Bunny, nosaltres aquí regalem entrades.

que inicia la setmana amb ganes de festa. D'enxufar Flash FM i quedar-se una estona, eh? Que aquí és el ritme que portem. Per cert, Omar Cruz i Ñengo Flow amb aquest Forever Tu Cantel en els últims minuts de l'hora de la una.

0: Flash FM. Flash informatiu. Flash.
1: Són les dues, us parla Quim Barceló. L'última enquesta de l'ARI situa Concòrdia al capdavant de la intenció de vot amb un 36% entre vot decidit i simpatia per davant de Demòcrates, que obtindria un 27%. Aquest escenari convertiria Cerny Escaler en el futur cap de govern. Tot i això, els resultats continuen oberts perquè un 30% dels enquestats es declara indecis. Segons Joan Mandicó, de l'ARI, una part d'aquests votants, provinents principalment de Demòcrates, podria estar pendent de conèixer el nou lideratge de la formació abans de decidir el seu vot. I precisament un nou partit polític irrompirà en aquestes pròximes eleccions. Virtus s'ha constituït oficialment com a partit polític després de funcionar fins ara com a grup d'opinió. La nova formació, presidida provisionalment per Josep Duró, es defineix amb un perfil conservador i posa el focus en la sobirania, les institucions andorranes, la tradició i la identitat del país. Més temes. La policia investiga una onada de robatoris en domicilis registrada durant aquest mes de maig. Fins ara s'han confirmat 7 casos i una possible temptativa a Andorra la Vella, Escaldes en Gordany, La Massana i en Camp. En alguns dels assalts s'han sostret caixes fortes amb joies, rellotges, documentació i diners, mentre que en altres s'han endut efectiu i objectes de valor. Els investigadors sospiten que darrere dels fets hi podria haver-hi grups organitzats de persones no residents que actuarien amb rapidesa i escollirien els habitatges de manera aparentment aleatòria. I el president del Morabanc Andorra, Gorka Aixàs, ha deixat en l'aire la seva continuïtat al capdavant del club, malgrat la permanència aconseguida a l'ACB. El dirigent considera necessari reflexionar sobre el futur de l'entitat i sobre qui ha d'encapçalar el projecte. Aixàs ha assegurat que el seu principal objectiu seria recuperar la identitat històrica del club, ja que considera que aquesta s'ha anat perdent en els darrers anys. Els dubtes sobre la continuïtat també afecten el general manager Francesc Solana.
0: Andorra.

0: Flash FM a Andorra, 93.8. Flash
1: FM. Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Quan sona el despertador, em ve al cap tot el que em depararà el dia. Els nens, el cotxe, la feina, les compres... Són tantes les situacions de risc. És quan me n'adono que puc estar molt tranquil. Estic en bones mans. Soc Multisegur Assegurances. Multisegur.com.
0: Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

contigo, mira, sí. Com a productor Marshmello, a la veu Manuel Turizo, amb aquesta exitosa que es diu El Merengue, i que ens arribava, doncs mira, fa un parell de temporades, però és que segueix sent igual d'alegre que la primera vegada que la vam escoltar, m'encanta. Per cert, és el torn de remakes. Juan Magán ha decidit incorporar a Omar Montes amb aquesta versió de la seva mitiquíssima i icònica cançó Ayer la vi, amb aquesta edició 2026.

Faith, un duo impecable, amb aquesta que ens presentaven el 2023, amb aquest Perro Negro. Per cert, quedeu-vos aquí a l'antena perquè us haig d'explicar un sorteig actiu que tenim relacionat amb Bad Bunny, però que ara mateix no puc explicar. Mira, si us quedeu per aquí a l'antena, en uns minuts ho faig. Quevedo i Elvis Crespo amb La Graciosa.

0: zona sabrosa.
1: Zona Flash FM.

clàssic dintre la discografia d'Anuel AA amb aquest Amanece que ens portava el 2018. I ens quedem amb Claren, que ens porta una proposta d'amor. Ah, i jo aprofito per explicar-vos el que he dit abans de Bad Bunny, que ho havia de dir. Doncs mira, amb aquesta va ser romàntica de fons. Us dic que mira, que estem sortejant dues entrades dobles pel concert de Bad Bunny Marsella, que és l'1 de juliol, i que entregarem el guanyador o la guanyadora aquest divendres al programa de l'Interactua amb el Sergi Domènech. Ja podeu començar a enviar whatsapps demanant les entrades, perquè això és gros, eh? És un premi gros.

la Carol G, que estava emocionadíssima, de fet. La Carol G és la teva amiga, quan coneix algú i porta dues setmanes parlant amb aquella persona i està super emocionada, doncs mira, jo crec que aquesta cançó reflexa perfectament aquell sentiment de mare meva, si antes t'hubiera conocido, bueno. S'aterra, després això amb les setmanes passa. Fa molta gràcia, m'encanta. Ens quedem perquè Manuel Turizo amb aquest Por un pendejo no se llora. Mira, una... La Karol G reflexa doncs, l'estat d'emoció i el Manuel Turizo et diu que baixi revolucions. Que aterris.

Quevedo i Nueva Línia. This is Flash FM. Quevedo ja sabeu tots qui és, però Nueva Línia, per cert, és un grup de quatre cantants que habitualment, doncs mira, estava a les illes fent verbenes i amenitzant una mica les festes de poble. I han acabat fent junts aquesta cançó. Vinga, que iniciem nova hora, són les 3 i 3 minuts, estàveu escoltant El Golpito. A Flash FM, Clàudia Cifuentes. Molt bé, i ara que ja ens hem presentat, almenys jo he posat nom a aquesta veu, ens quedem amb Romeo Santos i Prince Royce. Quin gustazo iniciar nou mes i que a més caí en dilluns. És com super rodó, no? Dia 1, dilluns, inici de mes, inici de juny, inici d'estiu, podríem dir. Esteu

This Is, amb aquest Angelito Sin Alas, bueno, és un autèntic gustazo tornar-la a escoltar aquí. De fet, és que és un clàssic de el món de reggaeton de principis als 2010. Mike Towers i Quevedo amb la seva segona col·laboració oficial, El Soleao.

0: 93.8.
1: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana l'ara a andorratelecom.ad.
2: Una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
4: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
5: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
6: Que sí, molt filtre i molt postureig, però no ens segueixes a Instagram.
5: Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.

És el torn de Bad Bunny amb una de les cançons, mira, et diria que més escoltades del seu darrer àlbum, si no la que més. Nueva York, efectivament, amb aquesta que també incluïa dintre del tour. Que, per cert, si us veu quedar sense entrades, que sapiguem que aquí a Flash FM estem regalant dues dobles pel concert del 1 de juliol a Mestalla. Sí, sí, regalem dues entrades, vols, bueno, tot inclòs perquè pugueu veure l'experiència de la vostra vida si us veu quedar sense entrades aquí per veure

El conjuntito que ens porta el Bobé i Omar Montes. Bueno, de fet, ens ho portaven fa un parell de temporades enrere, el 2024. Igual que aquesta, de BL, Quevedo i Obviando Drums de la producció, es diu Jo i tu.

El 2014 el Nicky Jam ens portava aquest temazo d'aquí que ens agrada recuperar avui a l'antena. Perfecte, doncs mira, per iniciar una miqueta més contents aquest dilluns. Ens quedem amb Omar Kuz i aquestes vibres una miqueta més estiuenques i més relaxades. Es diu Coco.

Aquesta cançó li dedicava a Cano al seu fill que naixia fa dues temporades enrere i també a l'amor que tenia la seva parella. En definitiva, a la família, que és a qui es diu Se Pone Las Nike. Ens quedem amb Young Sister i Gremlin, un duo que ens regala en antena això d'aquí que es diu Culo. Estem entrant a la recta final de l'hora de les 3.

amb Jay Wheeler i a la veu també de Mike Towers, amb aquesta la curiositat que ens arribava al 2020. Estem entrant a la recta final de l'hora. De fet, us dic que ja podeu començar a demanar tot allò que voleu que soni al llarg de la tarda, de la mà del Sergi Domènech i de la Interactua, que arrenca en qüestió de 5 minuts abans, però el baile inolvidable de Bad Bunny.

0: Flash FM. Son las 4.
1: Què tal, família? Com esteu?
0: Des d'ara i fins a les 8 del vespre, Sergi Domena pren el control de Flash FM amb una única missió. Fer sonar el que tu li demanis. Comença l'Interactua.
1: Una tarda més, com sempre aquí a Flash FM, sona Farruko i el seu nou èxit es diu Ya pa' qué.

Venga, Sammy, Neva, Bo, familia, Bon. Mira que és fàcil, eh? No cal complicar-se gaire més la vida per fer un tema efectiu de cara a aquest estiu. Guaita, m'ha sortit un rodolí sense voler, eh? Estic fet un poeta. Es tracta de Farruko i Steve Aoki. Vindria a ser el... bé, entre cometes, eh? Pepas 2.0, ja guapa la seca, todo el mundo en pastillas en la discoteca. Aquest estiu ja pa' què? La cançó seleccionada per posar en marxa una nova entrega del programa de peticions i dedicatòries de Flash FM. Què tal, com esteu? Molt benvinguts, ben retrobats al llarg d'aquesta calorosa tarda del dilluns, que posa en marxa una nova setmana. Qui, en aquest cas, plega després de la feina molt ben feta, com sempre.

0: extraordinària, la nostra Clàudia Cifuentes. Salutacions, en Domènec. Fins a les 8, obrim les portes de l'Interactua i us convidem un cop més a fer-vos del WhatsApp 628-060513. Per què, us preguntareu molts de vosaltres? Molts ja ho sabeu perfectament perquè vàrem començar divendres, eh? Doncs perquè tinc unes entrades per anar al concert de Bad Bunny a Marsella, a França, concretament el dia 1 de juliol. I el premi inclou aquestes dues invitacions, guanyador i acompanyant, bitllets d'avió d'anada i tornada, més allotjament, hotel. 628-060513, demana, dedica la cançó que vulguis al llarg d'aquesta tarda. No cal que sigui essencialment de Bad Bunny. Podeu demanar a qualsevol artista dels tants que sona habitualment aquí a Flash FM. I us apunto pel sorteig. Avui hi haurà un altre finalista i el sorteig entre tots els finalistes diaris divendres, sense anar més lluny, que serà un sospir, eh? Perquè tot passa d'allò més ràpid últimament. És un xin-punt. Xin...
1: Bum!
0: Punt. Hola, hola.
2: Bona tarda, Sergi. Soc Jordi, de Lleida. Pues amb la cançó de Omar Montes i Juan Magà. Vinga, a veure si entrem al sorteig de les entrades i ens toquen.
0: Ok. Una abraçada. Molta sort, una altra. Adéu-siau.
3: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
4: Con su amiga en una calle de Madrid.
3: Arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: mí me hipnotizó su mini mini.
1: Bona tarda, Plush. Vull que me poseu la cançó, sisplau, de su mini mini mini a mi m'hipnotizó. I a veure si me fiqueu les entrades de Bad Bunny.
2: Clar que sí.
1: Em vaig quedar sense. Gràcies.
0: Doncs a veure si aconseguim resoldre el tema, Si ara ho està veient-lo a Barcelona o a qualsevol dels altres concerts que ha fet fins al moment, o no, us donem una altra oportunitat per anar-lo a veure a Marsella, el dia 1 de juliol, Entrades, més allotjament i vols anada i tornada des de Barcelona with love. 628-060-513. Un viatge, un allotjament i un concert inolvidable. Dia, Flaixeros, diu, a mi m'agradaria anar a veure Bad Bunny, però no vaig poder aconseguir entrada, entenc que parles el de Barcelona, Diu, posa'm, sisplau, la cançó Dos Amantes de Latini, que vagi bé, que tingueu molt bona setmana i moltes gràcies.
3: Para todos esos amores que dicen ser perdidos y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: Brownie, que es diu Peruca Bill.
1: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
2: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
3: No, m'ha entrat això.
4: La superseguretat de Movistar Prosegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
5: I tu que deies que això de cuinar no era per a tu? I mira't ara, preparant una paella gegant per a tota la família. Doncs el mateix et pot passar amb Cofidis, que et pensaves que no era per a tu i ara t'estàs plantejant sol·licitar el teu préstec Cofidis, sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Doncs visca els canvis. Més info a cofidis.es. Cofidis, compta amb nosaltres.
6: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
7: Visca els canvis. Entra ara a cofidis.es i sol·licita el teu préstec sense canviar de banc, amb atenció personalitzada i adaptat a les teves necessitats. Cofidis, compta amb nosaltres.
8: Que volem un te a Londres? Un tuk-tuk a Tailàndia? Una entrada per a un concert a Austràlia? Aquí teniu. Un souvenir per la mare?
9: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
8: Taxi? On sigui.
9: Consultant les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
10: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
11: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
12: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
11: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
13: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfè de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica, es viu.
14: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
0: Som This is Flash FM. Flash.

0: Wow.
1: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Que sí, molt filtre i molt postureig, però no em segueixes a Instagram. Què esperes? Flash Andorra a les xarxes socials.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Hola, hola.
2: Hola, soy Eder. ¿Me podéis apuntar en las entradas? Y quería poner la canción de Dorayakis.
1: Ah, que sí, Edel. Apuntat i posem el Dorayakis de Flashy Screen 30 UFAM aquí a l'Interactor. Després de la pausa de rigor que ens ha servit per carregar una mica piles i encarar les tantes hores que tenim de ritme a la carta, ja sabeu. Bona tarda, sóc l'Helena, estic de camí a Mataró. Diu, m'agradaria que em posessis alguna cançó de la Karol G. I també voldria participar en el sorteig de les entrades per anar a veure Bad Bunny a Marsella. Diu, no l'he pogut veure a Barcelona. Moltes gràcies. I mira que estava a rebentar qualsevol dels concerts del propi Bad Bunny a casa nostra, eh? Déu-n'hi-do. A veure si hi ha sort. Apunto. Avui traurem un finalista i entre tots els finalistes de cada dia divendres el sorteig. Sona Karol G, ho fa amb aquesta, es diu Provenza. Provenza.

0: Vinc anant a buscar un ventilador.
1: Ah, mira.
0: Aquesta calor no s'aguanta.
1: No,
0: Treballo des de casa i és insuportable. I res, us he escoltat al cotxe i volia entrar al sorteig de les entrades per anar a veure Bad Bunny, que no vaig poder anar a Barcelona i em vaig quedar amb les ganes. I m'agradaria que poséssiu alguna cançó qualsevol de l'últim Bad Bull de la Bad Girl. Gràcies.
1: A tu, aquesta amb Cincho Corleone es diu Choque. Molt bé, dilluns, però evidentment ja tenim dipositades les expectatives en un cap de setmana que arribarà. Esperem més d'hora que tard i que ens farà passar molta atenció, perquè aquesta és molt bona, eh? Pel bling-bling del carrer Tuset de Barcelona, en aquest cas format Tardeo. Per què? Doncs perquè anem a celebrar la primera festa d'una discoteca emblemàtica de Barcelona, concretament, que algunes generacions, evidentment, recordaran més que perfectament i d'altres no saben ni que va existir, però va ser una realitat, efectivament, que va marcar moltíssima gent. Estem parlant de la discoteca Jimmy's, tot just sota el Princesa Sofia. Allà vaig tenir uns momentazos inoblidables com a DJ resident, conjuntament amb els meus amics DJ Fer, el Rafa Selva o el José Ramón Gil, el JR. Doncs bé, ens veurem les cares fent la primera festa Tardeos 90 al Bling Bling, una molt bona sala per albergar aquesta festa, on ens retrobarem amb multitud de generacions guaiones que van formar part de les tardes nits d'aquell Jimmy's. Les anticipades estan disponibles, fàcil localitzar-los, tenen un perfil propi, evidentment, a Instagram, Jimmy's, tal com sona, amb dos M's. Aquells pros de la festa i de les nits de Barcelona entranyables ho sabran perfectament. O també el perfil i la informació, evidentment, el perfil del Bling Bling. Vale. Aquest dissabte teniu una cita en format Tardeo amb el millor so, i en aquest cas sí que és veritat, eh? Ja traiem les cometes i tot el que tingui a veure, amb el millor so, remember a tots els temps per passar-ho bé, eh? I cabran tots els estils, evidentment, per fer el més real possible aquelles inoblidables per molts nits.
2: Hola, bona tarda. Estem de camí a Barcelona amb la meva filla i ens agradaria entrar en el sorteig del concert per les dues entrades de Bad Bunny.
1: Sí.
2: I de passo demanar-vos la cançó de la Morocha.
1: La Morocha.
2: Moltes gràcies.

0: golpito al golpito. El nostre número 1 durant tota aquesta setmana, d'un número 1 com és el propi artista. Déu-n'hi-do, eh?
1: Hola, placeros. Soc el Santi. Vull que m'apunteu a les entrades del Bad Bunny.
0: Oh, i tant.
1: Perquè no vaig poder anar amb la meva mare. I si podeu posar la cançó de... El golpito de Quevedo.
0: Clar que sí, home, i tant. El nostre número 1 durant tota aquesta setmana. T'apuntem per les entrades per anar a veure el Bad Bunny, dia 1 de juliol a Marsella, concretament. I a més, no només són les entrades, sinó que a més són els vols d'anada i tornada i l'allotjament inclòs. Full equip, eh? Un tros de paquet immillorable per la nostra estimada audiència de Flaix FM. Per aconseguir-lo, 628-060513. El WhatsApp de l'Interactua demana, dedica qualsevol cançó, no cal que sigui ni molt menys el Bad Bunny exclusivament. I t'entro al sorteig cada dia, finalista i divendres el guanyador entre tots els participants. Moltíssima sort a tothom i gràcies. Volem que no caigui la festa, eh?
2: Soc Carlos.
0: Carlos, què dius?
2: De Barcelona. M'agradaria escoltar la cançó de Bad Bunny, la de Ojitos Lindos.
0: Ojitos Lindos per tu, amb bomba estéreo, que hauria d'estar sonant i no sé per què aquí, però bé, ara ho arreglem això. Ara sí. Inoblidable cançó que no és de les habituals, però que està més que bé.

Catalunya al ritme al marca Flash FM. Sitges, 89.9. Vilanova i la Geltrú. Sant Pere de Ribes. Cubelles, Canyelles, Túnel del Garraf. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 5.

Muchacha, muchacha. Bona cançó aquesta, que no cal ni presentar, destacadíssima, a més de la nostra programació, el nostre número 1, el calibre 45, que es va revisar un cop més aquest passat dissabte amb l'Edgar Manchado. Xiqui 3, 628-060-513. Va, anem per feina, que tenim moltíssims missatges que esperen el seu momentazo i que opten, evidentment. Aquestes entrades per anar a veure Marsella, dia 1 de juliol a Bad Bunny. Amb tot inclòs, eh? Vols anar de tornada i allotjament. Buenas tardes, soy Alex desde Tarragona. Digo, me gustaría escuchar alguna canción de J.C. Reyes. Digo, y entrar en sorteo de las entradas para Bad Bunny. Muchísimas gracias. Moltes gràcies a tu, que tinguis bona setmana. J.C. Reyes, loquita.

0: Es la graciosa.
1: Échate para acá.
0: Échate para acá.
2: Hola, Flasheru. Soy Demi de Lleida. Me agradaría participar a las entradas de Bad Bunny.
0: ¿Eh?
2: Y me agradaría demandar también la canción de La Graciosa. De Quevedo.
0: Molt bé.
2: Gràcies, una abraçada ben forta.
0: Altra ben forta, adéu-siau, que vagi molt bé el que queda encara i tenim pel davant d'aquesta tarda, que és molt. Bona tarda, jefe d'equip, ho diuen. Podries posar la cançó de Vi tirar más fotos, porfa, a veure si tinc sort i em toquen les entrades. Gràcies. Una altra de les bones del Bad Bunny.

0: Escoltes l'Interactua. Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
1: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628 0605 13 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flash FM. Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
4: Només pel fet de comprar el cupó diari?
3: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
4: Mira que bé!
3: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
5: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
7: Vols entendre els pensaments, emocions i relacions entre les persones? Amb el grau en Psicologia de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs sobre la conducta humana i podràs especialitzar-te en àmbits com el sanitari, l'educatiu, el forense o l'empresarial. Demà ajudaràs a millorar la vida de les persones. Canvia el teu present, crea el teu futur.
8: Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les Wrap Up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flash FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1.000 eurassos. Entra ara a infojobs.net des del web o l'app. Busca Flash FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1.000 eurassos. InfoJobs, la teva primera feina és aquí. Andorra. Flash FM. 93.8.
9: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana'l ara a andorratelecom.ad.
10: Per fi, aquest any no sentirem els veïns.
11: Ah, no? I com us ho heu fet?
10: Ben fàcil. Hem aïllat acústicament les parets de casa gràcies a Sparta Guix. Mira, i escolta.
11: Ui, sí! No sento res.
8: Ara ja ho saps. Si necessites aïllar casa teva o l'oficina de sorolls o del fred i la calor, contacta'ns. A Sparta Guix et farem un pressupost a mida. Truca'ns. 356-556. També fem tancaments i divisions, sostres, decoració en pladur. Millora casa teva o l'oficina amb Esparta Guix. 356-556.
12: Ser inconformista és atrevir-se a pensar. És no seguir sempre el camí marcat. Fer-se preguntes, buscar noves idees, mirar més lluny. Perquè les persones que canvien les coses són les que s'atreveixen a fer-ho d'una altra manera. Ser inconformista no és anar contra tot. És tenir l'actitud de voler anar més enllà. Universitat d'Andorra. Actitud inconformista. Futur prometedor. Inscripcions obertes a uda.ad.
13: Ara és el moment d'escoltar el teu anunci. Fes-ho possible i anuncia't al grup Flash. Contacta'ns al 86 22 88. 86 22 88. Dóna't a conèixer a Andorra o a Catalunya. 86 22 88. Departament comercial del grup Flash Andorra. Et volem conèixer.

Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Oh. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: Carla, Sergi, sóc la Clàudia. Em podries posar la cançó nova de Shakira i apuntar-me per posar de Bad Bunny?
1: Fa una mica de venteta aquí, pel que veig. Que ja ve una vez, sobretot per intentar pal·liar la calor que també acompanya. Aquest dilluns a la tarda, amb el seu ritme de l'Interactua, és cançó de Mundial. I la torna a protagonitzar Shakira. Es diu Dai Dai. Ai, ai, ai, dai, dai, dai. 628-06-05-13, t'apuntem pel concurs, com o no?
2: Bona tarda. Doncs jo vull qualsevol cançó de la Rosalia i vull que entre els sorteig de les entrades de Bad Bunny.
1: A Marsella,
2: perquè jo també em vaig quedar amb ganes d'anar a Barcelona al concert i crec que em podien tocar. Aquest any he fet 50, la setmana passada, així que espero tenir molta sort. Posem a qualsevol de la Rosalia. Moltíssimes gràcies.
1: Aquests 50, adéu. Que són los nuevos 20, diuen, eh?

0: dice, como dice. Hola.
1: Bona tarda, Flash. Ja sortint de la feina, m'agradaria participar al sorteig de les entrades, ja que no vaig poder anar al de Barcelona perquè tenia un casament a Andalusia,
0: ah,
1: amb tota la calor que feia. I res, si poguessis posar alguna cançó de Lola Índigo, sisplau. Gràcies.
0: Aquesta concretament la representa perfectament, arxiconegut i hit, la reina del 24, concretament. Moltes gràcies, t'apuntem, va. Estàs arribant, no, està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les wrap-up, doncs espavila, encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant amb elles. Entra al web flashfm.cat i aconsegueix la teva entrada. Encara estàs a més, per treure't una pasta a Infojobs, que estem buscant provadors de festes de Flash FM i segur per tothom, també. La feina, sortir de festa amb nosaltres. Entra a infojobs.net des de la web o des de l'app, busca Flash FM separat, inscriu-te a l'oferta provador de festes i si t'escullen d'entrada ja t'emportes 1.000 euraços per venir de festa amb nosaltres. Infojobs, la teva primera festa està aquí. Hello, hello.
2: Bona tarda, guapo. Doncs mira, a mi m'agradaria veure si pots posar una vieja glòria com per exemple és Titanium de Digueta,
0: sí,
2: que fa molt de temps que no l'escolto.
0: Doncs vinga.
2: I m'agradaria participar a les entrades de Bad Bunny en tot aquest pedazo de pack inclòs.
0: Hombre.
2: Vinga, gràcies. Bona tarda.
0: Aquí no ens deixem detall mai de la vida. Guetta 2011.

0: cosa va com va. Hola.
1: Hola, bona tarda. Soc la Maica de Girona. Vaig cap a casa, vaig cap a Lloret. I a veure si ens pots posar una cançó de l'Abat Vial. I voldria participar en les entrades per anar a veure a Bad Bunny a Marsella.
0: Uau, eh?
1: Estic enfocada que me van a tocar.
0: Vinga. Entraré
1: cada dia.
0: Concentració.
1: Va. Que vagi molt bé. Estem a dilluns, ja queda menys per divendres.
0: Bueno, sí, amb aquesta actitud, efectivament, passarà ràpid. I dissabte, si voleu, ens veiem les cares, especialment aquells fans de la emblemàtica discoteca Jimmy's de Barcelona, concretament, eh? Aquella que va marcar tantíssimes nits a tantíssimes generacions, nits i tardes, que llavors era bastant habitual. Teniu una cita, primera festa, eh? Ens desvirguem en què per ser. Primera festa dels Jimmy's i els residents de llavors, evidentment, i el seu públic, el Bling Bling de Barcelona, de Tardeo, aquest dissabte a la tarda, eh? Tindré el privilegi de punxar una estoneta també com a humil resident de l'època, amb uns quants anys menys, eh? També us ho dic. Beneits temps aquells.
2: Hola, flageros, bona tarda.
0: Hola.
2: Us escric. Us envio aquest àudio des de Calafell. M'agradaria demanar-vos una cançó, la de Neverita, de Bad Bunny. I, bueno, com no, pues, també vull participar en el sorteig de les entrades. M'agradaria molt l'anar-hi. I, bueno, espero que estigueu tenint una bona tarda i a disfrutar. Vinga, que és dilluns, però ja estem amb un peu al dimarts.
0: Ja està, sí, això també és veritat. Ja anem avançant mica en mica, eh? I que així sigui sempre.

0: sano.
1: I no se muda ni borratxo després d'haver voltat per tot el món amb la seva música. Ho deixa ben clar un cop més, credo, a través d'aquesta cançó que engega la tercera de l'Interactua. Soy Ritme a la Carta, un cop més posant en marxa, engegant aquesta nova setmana que... curiosament també fa engegar un nou mes, el que ens introduirà oficialment en l'estiu. Efectivament, eh? Aquest mes comporta una sèrie de coses interessants. Sant Joan, d'entrada, i l'estiu posteriori, tot i que ja fa temperatura, precisament.
2: Hola, Sergi, soc Mont. A veure si em pots posar alguna cançó de Yankee, si pot ser de les antigues, molt millor. I a veure si puc entrar en el sorteig de les entrades de l'Advani.
1: Molt bé.
2: Apa, una abraçada.
1: Moltes gràcies, una altra ben forta. A veure si et sembla prou antiga o no. Ja m'ho diràs.

0: espectacular proposta. Déu-n'hi-do.
1: Oli, soc la Laia de Vall. Doncs mira, avui demanaré una cançó del Percho.
0: Què? De fer?
1: De les noves.
0: De les noves.
1: Si no, posa una d'Arcángel, també de les més antigues. La que et bombi a tu, la que et doni més ràbia. I participar a les entretes, aquestes tan maques que has fet, del Conejito Malo.
0: Sí.
1: Un petonet.
0: Un petó, molta sort, eh? Sí. Un bon premi aquesta setmana, eh? Marcat un pecatot aquí que rebenta la història. Molt bé, doncs, Fate, en aquest cas amb John Summit. I aquesta que és de les noves, com bé deies en aquest cas, que sona francament bé, eh? Té un valor aquesta cançó brutal, eh? No té preu, no té preu. Com les joies del Zapatero, no? Tenen preu. Va, qui més? Hola, hola.
2: Hola, Sergi, soy Pini de Lleida. Después de un fin de semana tranquilo, vamos a darle caña a la semana.
0: Venga, caña.
2: Hoy me gustaría empezar con la de Tantes, y si la hubieran pedido,
0: Tantes.
2: No te apeteciera ponerla, la de Tuturutu, o Tuturú.
0: Ya le he puesto.
2: Ya sabes cuál te digo.
0: Siderland, sí.
2: Se la quiero dedicar a todos los flasheros. Que tengáis un buen inicio de semana y hasta luego. Adiós.
0: Adiós, Billy. Danny Six, If Kid, és el tema que ens demanes. Es diu Tantes, ja està molt bé. Sí, home, sí. Per què no? Va, canya, per començar la setmana, com bé dius.

0: i que es diu Peruca Bill.
1: Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Que volem un te a Londres, un tuk-tuk a Tailàndia, una entrada per a un concert a Austràlia. Aquí teniu un souvenir per la mare.
4: És molt de BBVA que puguis viatjar sense pagar comissions, fins i tot els caps de setmana, sense activar res i sense necessitat d'un altre compte.
3: Taxi, on sigui.
4: Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
5: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
6: Jo tinc al cap tota l'estona això.
7: La superseguretat de Movistar per assegurar d'armes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar d'armes. Tecnologia per protegir millor.
8: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, arrecera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern...
0: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
11: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
10: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
12: Organitzat per BSL Esports, amb el patrocini d'Andorra Turisme Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
13: Les millors braves d'Andorra?
14: No vagis al Barra Mars.
13: Un bon bacallà al pil-pil.
14: No el demanis al Barra Mars.
13: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
14: Oblida tant del Barra Mars.
13: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
12: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
13: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
15: Ets autèntic, amb personalitat, original, inimitable. Perquè ningú com tu és capaç de fer el que fas, de dir el que dius. Tens criteri i passes d'imitacions.
16: Perquè saps escollir la música que t'agrada.
15: I quan balles, ho fas al teu rotllo. Per tot això i molt més, ets dels nostres. Flash FM.
17: Flash. La que manda.
18: Flash.

0: Dame el ritmo de la pista, oiga.
1: Hola, buena tarde. Diglia, era para participar en el sorteo de las entradas a Bad Bunny. Y si pudeu posar una cançó, doncs alguna de Batllal.
0: Sí.
1: Qualsevol. Venga. Tot,
0: el ritmo de la pista.
1: Gràcies.
0: Dame, no es mereixen a tu pel teu missatge, sempre, evidentment. Va, que estem de tornada. 628-060-513. Ho recordo com és, tot i que molts ho teniu claríssim des de fa dies. Avui busquem un altre finalista que vulgui entrar al concurs. Sorteig que farem efectiu divendres. Cap allà a les 8. Per tant, afanyeu-vos. 628-060-513. El premi. Doncs un parell d'entrades per anar a veure a Bad Bunny a Marsella. Flipa amb l'experiència. Amb els vols d'anada i tornada inclosos i l'allotjament, evidentment, també. No us deixarem allà al carrer a dormir i tal, perquè no és recomanable i tal. OK? Hola.
2: Hola, Domènec, soc Jan de Girona.
0: Sí.
2: Volia demanar la cançó de Besita, de Bebet, d'Anuel i 69.
0: 69, sí.
2: Vinga, gràcies. I a veure si tinc sort per les entrades. Adéu.
0: Adéu, maco. Que vagi bé, sorts.

0: Golpito al Golpito, ens ho explica Quevedo un cop més.
1: Bona tarda, Flaix. M'agradaria demanar la cançó del Quevedo al Golpito i dedicar-li a l'Alícia, que avui ha començat amb una feina nova i segur que li ha anat superbé.
0: Segur.
1: I si podem participar a les entrades al concert, doncs ens faria molta, molta il·lusió. Que tingueu molt bona setmana, petonets.
0: Moltes gràcies. Avui anirem a la recerca d'un o una finalista, ok? Que s'apuntarà, igual que vam fer divendres. I divendres que ve, abans d'arribar a les 8, abans d'acabar l'Interactua, sabrem entre tots els finalistes qui s'emporta aquestes entrades per anar a veure Batman i el dia 1 de juliol a Marsella. Hola, bona tarda, sóc la Lara des de Deltebre. Voldria la cançó Gasolina del Daddy Yankee. Se la dedico a tots els passeros i, evidentment, també vull participar al sorteig de les entrades pel concert de Batman. Más gasolina, más! Más madera!

0: Si per casualitat et pregunten què escoltes, pots dir la veritat. Escoltes l'Interactua.
1: Oi.
2: Yeah. Bad girl.
1: Miami, Barcelona, ay.
2: La K.

0: tots. Bé, no espero que hi hagi energia en aquest inici de setmana.
1: Molta, molta.
0: I res, em podries posar alguna cançó de la Batxal, la que més t'agradi, vale? I aviam si hi ha sort. I veiem el Bad Bunny. Vinga, vagi bé.
1: I el Bad Bunny probablement també et vegi tu, eh? Que també té aquesta sort. No ens oblidem. Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les festes wrap-up. Espavila, encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant amb ella. Entra a flashfm.cat i aconsegueix la teva entrada. I per cert, encara també estàs a temps de fer-te una bona pastarada de cara a aquest estiu. I faig curs cap provador de festes. La feina, doncs, sortir a festa amb nosaltres, així de clar. Entra a infojocs.net des de la web o l'app, busca Flash FM, s'ha parat, inscriu-te a l'oferta provador de festes i si t'escullen t'emportaràs 1.000 euros per venir de festa amb nosaltres, eh? Venir de festa remunerada. Això és una meravella, eh? No tenim paraules per descriure aquest momentazo. Infojocs, la teva primera feina està aquí. I quina feina, xaval? O xavala? O xavale? Hola!
2: Hola, Domena, bona tarda. Soc la Jessica, com estàs?
1: Molt bé.
2: Com anar per la illa?
1: Per Menorca, molt, molt bé. Sí, molt bé, molt bé.
2: Tractéssim molt bé.
1: De meravella, sempre.
2: Avui et volia demanar de Kitty i entrar al concurs de Bad Bunny. Vale? Besito, gràcies.
1: Doncs t'apuntem, evidentment, i et posem per aquí de Kitty, del propi Bad Bunny, Jaico, que l'acompanyava l'any 2020.

les escoltes sempre a l'emissora del ritme. Flash FM. Flash FM. Són les 7.

0: Hipnotizó, ja sabeu com va la història. Ryan Castro i Capó amb aquesta cançó de les rellevants d'aquests últims temps per posar en marxa la quarta i última hora d'Interactuar. Soy Ritme a la carta, un cop més aquí, eh? Estem disposats a donar-ho tot amb actitud, evidentment, per afrontar el que encara ha quedat aquest dilluns, que és bastant, eh? Tenim mig al sac, ben lligat, però encara no. Va, 628-06-0513. Últim avís per tots aquells que volen una miqueta de ritme a la carta.
1: Bona tarda, Flash. Som la Sara i la Célio. I com a bones mestres en final de curs estem aquí acabant de preparar activitats, avaluacions i...
0: Mola,
1: i
0: de més. Moltes coses.
1: I ens agradaria molt si ens poguéssiu posar la del Golpito de Quevedo, perquè és que transmet superbona vibra aquesta cançó.
0: Sí.
1: I si no pot ser perquè ja l'heu posat, doncs pues, qualsevol altre, en realitat. Vale. Ens va bé.
0: Canviarem.
1: I sobretot entrar al sorteig per les entrades de Bad Bunny a Marsella, que... Som super fans, volíem anar a Barcelona i no va haver manera de trobar-nos. I res, ens alegraria moltíssim aquest final de curs, vale?
0: Molt bon premi,
1: gràcies.
0: Una bona recompensa després del curs, va. Que vagi bé, molta sort. Canviem, perquè això sembla Ràdio Quevedo, posem Romeo Santos i Prince Royce una mica.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Apaga la llum, apaga la llum.
2: Hola, bona tarda. Mira, volia demanar a veure si podíeu posar, bueno, si podíeu posar la cançó de Apaga la llum que estem activats.
1: Sí.
2: I de pas participar, evidentment, a les entrades del concert de Bad Bunny. Vinga, que vagi bé la tarda.
1: Doncs moltíssimes gràcies, clar que sí, t'apuntem, només faltaria. Moltíssimes gràcies pel teu missatge. Dora Yakis, és la cançó que concretament ens demanaves, eh? En aquests moments el Google Fotos, el meu telèfon m'està mostrant fotos de fa 9 anys, eh? Collons de Déu. Vas acabar, que coldo, eh? Uf! Va, 628-06-05-13, que no decaigui el ritme a la carta, que per ser dilluns no està gens malament, eh?
3: Bona, Flash FM, em dic Rafa, i sóc un oient sempre de Flash, que ens acompanyava a la feina, al cotxe, a tots jocs.
1: Ben fet.
3: M'agradaria que posessiu Bailando por ahí de Juan Magán, i també m'agradaria participar a les entrades de Bad Bunny a Marsella, que m'encantaria passar-ho amb el meu fill.
1: Molt bé, molt bé.
3: Ens veiem.
1: Adéu-siau.

0: escoltes l'Interactua. Ei, Marc, què tal? Escolta, ja sé que havíem quedat que seria testimoni al teu casament. Em sap greu perquè al final no podrà ser. M'han tocat entrades per veure Bad Bunny i Mercera i, clar, la culpa és de Flash FM, que a més inclouen hotel i vols. No sé si podries casar-te un altre dia o si no, ja pel següent. Apa, una abraçada.
1: Si tu també vols anar a Marsella a veure Bad Bunny, escolta cada tarda l'Interactua i demana una cançó al 628-060513 per entrar en el sorteig. Divendres anunciarem qui s'emporta les entrades. Participa i no hi ha excuses. Bad Bunny t'espera gràcies a Flash FM.
2: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
3: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
4: Atenció, riders!
5: El 5, 6 i 7 de juny arriba a la Molina la Copa d'Europa de descens BTT i els campionats d'Espanya de cross country.
4: Els millors riders, velocitat brutal i circuits espectaculars.
5: 3 dies d'acció non-stop, adrenalina i pura energia per arrencar l'estiu a la Molina.
4: Tu ho perdràs? Hi ha dies bons i dies amb Brownie. Perquè quan tastes Mr. Brownie, tot canvia. Més gust, més somriures i més bon rotllo. Pura xocolata belga, textura brutal i aquell sabor com si acabés de sortir del forn. Mr. Brownie. Good feelings a cada mossegada.
6: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
7: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Andorra. Flash FM. 93.8.
10: La CAS comença en tu i forma part de tothom. En el nostre dia a dia, en la nostra salut, en la nostra feina i en el nostre futur. És tot el que fem possible, juntament, com a persones, com a comunitat i com a país. Fes sentir la teva veu i participa el 17 de juny escollint qui et representarà al Consell d'Administració. Si no pots aquell dia, no et preocupis, avança el teu vot a la CAS o a la teva parròquia. Informa't a la nostra web i xarxes socials i vota. La CAS. Cosa de tothom.
11: Recordes aquesta emoció? Del 9 al 12 de juliol torna la Copa del Món de BTT a Palarinsal. Els millors riders del món arriben a Andorra amb cross country, short track i descens. Adrenalina, espectacle i activitats per a tota la família. Reserva la teva entrada a palarinsalworldcup.com. Entrada gratuïta amb el forfet de temporada de Gran Valira Resorts. Copa del Món de BTT a Palarinsal. Això no s'explica. Es viu.
12: Fer el canvi de router amb Andorra Telecom és molt més fàcil del que t'imagines. Si encara tens el router antic, demana el nou model online o trucant al 115 i te'l portem a casa gratis. Amb el nou router gaudiràs de més velocitat, millor cobertura i un wifi més estable. No esperis més i demana-la ara a andorratelecom.ad.
13: El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
14: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
13: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la botella de pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
15: Organitzat per DSL Esports.
16: Amb el patrocini d'Andorra Turisme, Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
17: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: Flash. Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.
1: Nueva York.

0: Te tienes que mover, te tienes que mover. Hola.
1: Mira, nosaltres som el Marc i l'Anna i volem participar al concurs de les entrades per al Bad Bunny. I la nostra cançó, a veure si ens podeu posar, mira, de Bad Bunny, la de Nueva York. Vale? Sí. A veure si tenim sort i podem guanyar aquestes entrades. Vinga, va, som-hi!
0: Som-hi, molta sort, que vagi bé. Bueno, participes, evidentment. Et repeteixo a tu i a tothom que no és imprescindible demanar una cançó de Bad Bunny per participar en el concurs, eh? Però bueno, ja veig que, evidentment, sou fans i voleu temes del personatge en qüestió. És més que normal. I ho entenem perfectament. 5 minuts per 2:15 d'avui. Va, andiamo. Hola, digo, para el sorteo de las entradas de Bad Bunny quisiera la oscarizada Golden. Muchas felicidades por el programa. Y digo, y muchas gracias, Fly Sonre. Aquí está un roto, un descosido. K-pop Demon Hunters.

0: Soc l'Aina i m'agradaria demanar-vos Forever Togantel, ara que ve estiu i ja estem a juny, i a disfrutar ja que ja venen vacances, i també m'agradaria participar al concert del Bad Bunny.
1: Clar que sí.
0: Moltes gràcies, bona tarda, petons.
1: Petons i que vagi bé, sort.
2: Adéu.
1: Si aquest any, si aquest juny, perdó, has de triar U Manresa, el campus universitari de referència en salut, educació i empresa. Descobreix el nou grau en dret o el grau en gestió de la societat digital i els cicles formatius de grau superior. Amb pràctiques, grups reduïts i una inserció laboral altíssima. I amb beques i ajuts. A la preinscripció, tria U Manresa. I per davant, jo dic que cançons interactua, eh? S'acabi les tonteries, ja, hombre. Hola, hola.
3: Hola, flasheros. Buenas tardes.
1: Buenas,
3: soy Melissa desde Tarragona. ¿Qué iba a decir?
1: A ver.
3: Pues que me gustaría participar en el sorteo de las entraditas. Este, qué bueno este sorteo.
1: Buenísimo.
3: Y si me ponéis de a golpito del Quevedo, ya súper contenta.
1: Ahora sí que la
3: pondré. Que vaya bien.
1: Igualmente, adeu.
4: Mami.

0: Ustedes saben ya.
1: Hasta luego, mamá.
2: Bona tarda. Bueno, estic jo aquí de camí a casa d'una meva amiga que té piscina, que a data 1 de juny ja comencen a tocar plans d'aquests.
1: Sí, està bé.
2: I res, m'agradaria demanar-vos dues coses. Una, a veure si puc participar a les entrades del Bad Bunny, que al concert de Barcelona no hi vaig poder anar. I també que em poséssiu una cançó de Bad Bunny, a veure si l'enganxo de caminant a casa de la meva amiga i començo a manifestar, a veure si em poden trucar a les entrades.
1: Bé, que va.
2: Així que moltes gràcies i bona tarda.
1: Molta sort. A punt de plegar també pel que fa a l'Interactua. Per tant, s'agrairia la ubicació de casa de la teva amiga en piscina i tal, eh? És imprescindible l'estiu. Jo ja... això ho he superat, ja. Amics en piscina tinc. Ara ja vaig a la recerca de... amics amb villes a Eivissa, amics amb vaixells, els ports més importants de la costa catalana, amb aquestes coses. Però bueno, que no està gens malament, eh? Va, que de seguida s'hi posen Miquel González i Tomàs Poal amb el Flash Urban. Demà més Interactua algú de vosaltres, algú dels tants missatges que hem rebut avui al WhatsApp rebrà, de tornada en aquest cas des de l'Interactua, el missatge que li otorga en aquest cas un pas més per anar al concert de Bad Bunny a Marsella amb els vols i l'allotjament perquè entra a ser finalista, diguéssim. Entre tots els finalistes diaris, divendres farem el sorteig definitiu, diguéssim. Vale? Per tant, moltíssima sort a tothom. Moltíssimes gràcies per la vostra presència i col·laboració aquí a l'Interactua.
3: Hola, Sergi. M'agradaria que em posessis la Bizarra Obsessions que canta el Quevedo.
1: Sí.
3: I se la vull dedicar a la meva dona, que l'estimo més que a res en el món.
1: Això està bé.
3: I apunta'm, fes el favor, al sorteig aquest tan maco del Bad Bunny. Vinga, una abraçada.
1: A tu i a tothom. Moltíssimes gràcies. Fins demà a les 4. Molt més Interactua. Que vagi bé. Feliç dilluns.

0: Flash FM. Flash. Som la camana. Flash FM. Flash FM. Són les 8. Flash FM. I d'ara tens carta blanca per trucar i dir el que et surti de la
1: polla.
0: Comença el Flash Urban. Sí. Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: Són les 8 en punt del vespre i després de l'Interactua, després del Domènec, comença una nova edició del Flash Urban a Flash FM. Hola, Tomàs Poal.
2: Miquel González, molt bona tarda, barra bona nit a tu i a tota l'audiència. Ben preparada per trucar-nos, hòstia.
1: Avui anem molt calents.
2: Sí.
1: Tan calents que hem de parlar d'aigua.
2: D'aigua. És que bro, clar, han pujat molt les temperatures, eh?
1: Fa molta calor.
2: Vaya drama banana.
1: Moltíssima calor. I avui, atenció, perquè venim amb la pregunta més heavy de l'any. La pregunta més polèmica del que portem de la temporada.
2: Sí.
1: I és que avui volem saber de què sou. De platja o de piscina?
2: Ara. Vinga. Aquesta mola, veus? Aquesta m'agrada molt. Jo vull discussions entre
1: l'audiència,
2: jo vull baralla.
1: Doncs vinga, va, què prefereixes, la platja o la piscina? I al final de del programa, com sempre, farem el recompte i veurem quin és el guanyador.
0: 93.
1: El 93-545-6868.
0: 93-545-6868.
1: Què guanyarà, piscina o platja? Platja o piscina? Cuida-ho.
2: No ho sabem, però el que sí volem és que la gent argumenti la seva resposta, eh? Quan digueu platja o piscina, volem el per què, el motiu.
1: El que sí que direm, Tomàs, és que avui tenim un programa una mica accidentat.
2: Per què?
1: Perquè ho hem d'escoltar-ho tot.
2: És que, mare meva, no, a veure, no acostumem a parlar dels nostres problemes personals, però, nois, estic sordo de la dreta, vale? Tinc un tap de cera més gran que el meu penis i demà me l'he de tractar.
1: Estàs bé?
2: Per tant, avui només escolto per l'esquerra, literal, o sigui, és una putada. No riguis, m'arrenques.
1: Vinga, va, 935456868 és el telèfon de la ràdio i si vols demanar una broma telefònica...
0: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
1: Comencem?
2: Vamos, hòstia.
0: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Això es diu muchacha, bonita.
1: El cuerpo, bonita.
0: Les 8 i 5 minuts, què guanyarà avui? La piscina o la platja?
2: Aviam, de moment el Miquel i jo ja tenim la discussió perquè ell és team platja i jo sóc team piscina pel motiu que jo crec que tothom ho serà i és que, bueno, tothom a la piscina serà perquè, tio, ho diu la sorra als peus.
0: A mi m'agrada.
2: Em posa tan nerviós i després posar-te la xancleta o l'espardenya amb la sorra és com, per favor.
0: Vaya pinga!
2: Vaya peste lo este.
0: Vinga, va.
3: 93 545 68 68.
0: Posem cançons d'estiu, vale?
2: Sí, sí. Quina és aquesta?
0: Calor de verano.
2: Ay, qué bueno.
0: Hola, bona tarda. Hola.
2: Ei.
4: Hola, bona.
0: Hola, com et dius?
4: Hola, Montse.
0: Montse, des d'on ens truques?
4: Bueno, sóc d'Artés, però des de Manresa et truco, porto els meus nens al cotxe i ells et diuen de lo que són.
0: Molt bé, a veure, què són, platja o piscina?
4: Guillem i Daira, digueu.
0: A veure.
2: Ojo, piscina. Són piscina, bro, cuidao.
0: Un vot per piscina, vinga.
2: Comencem amb piscina, vamos, hòstia.
0: Pues vale, que vagi bé. Montse, gràcies.
2: Adiós, niños.
4: Gràcies.
0: Hola, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Hola, com et dius?
5: Olga.
0: Olga, des d'on ens truques?
5: Doncs mira, la carretera de Centelles a Sant Quirze.
0: Que bé, Olga.
2: Ah, amb la Ferrari, la Olga.
0: I tu ets piscina o platja?
5: Jo platja, jo platja. La platja em cura l'ànima, em cura l'esperit.
0: Primer però vot per la platja.
2: Sí, és veritat que en defensa de la platja al final és com natura, no? Que sents molt més la natura que no pas a una piscina artificial.
0: Amb l'aigua del mar i així.
2: Sí, no, tota la raó.
5: Però no valen totes les platges, eh?
2: Clar, la de Bogatell, vaya drama.
0: Home, no, i la Barceloneta, va, te cagues. Bueno, és que està cagant.
2: De ganivets i de condons fets
5: servir. Mira, per sortir del pas, vale, però allò... Paratges guais, Segaró, Port de la Selva i Menorca.
0: Ah, mira que...
2: La
0: Olga s'apunta, va, per favor.
2: Per Déu.
0: Molt
5: home, bé. Perquè tinc una edat, ja.
2: Però m'ha agradat molt que l'Olga doni la seva recomanació de platja. O sigui, sí, és a dir, convido els oients de platja que diguin quina és la seva preferida, per exemple.
0: Sí. Molt bé. Moltes gràcies, Olga. Que vagi bé.
5: A vosaltres. Bona tarda.
3: 93 545 68 68.
0: Això no es quedarà així, eh? Avui farem barallar els oients, eh?
2: Sí.
0: Avui hi haurà la discussió més heavy de l'any.
2: És que volem que la gent s'insulti, saps o no?
0: Exacte.
2: I que treguin tota la merda del team platja o del team piscina.
0: Hola.
6: Bona tarda.
0: Hola, com et dius?
2: Buenas.
6: Ildefons.
2: Fins al fons.
0: Com la parada, com la parada de metro. Ildefons.
6: Sí, com el de conejo de salir de fons. Sí.
0: Molt bé.
6: Que diu la meva filla, la Mariam, piscina.
0: Piscina per la Mariam, molt bé.
2: Què teniu piscina, Ildefons? Sí.
6: No, anem a les piscines municipals del Vendrell.
0: Ah, molt bé.
2: Ah, molt bones piscines.
0: Per tant, la teva filla prefereix anar a la piscina abans que a la platja.
6: Sí, jo també, perquè és un engorro, lo de la sorra, buf.
2: Ara.
6: Després de pringles i tota la sorra fins al monyo.
0: Molt bé, doncs pues vinga, apuntem piscina.
6: Salutacions.
0: Que vagi bé. Hola, bona tarda.
7: Hola.
0: Hola, qui ets tu?
7: De Andorra.
0: Andorra, baixa'm el volum del veu, de la ràdio. Andorra. A veure, Andorra, què prefereixes, piscina o platja?
7: Piscina.
0: Clar, és que és d'Andorra, prefereix piscina, perquè no tenen platja.
2: Andorra ha complicat trobar la platja.
7: De la platja són una merda.
0: Ui, per què és una merda, la platja?
2: No, malament parla aquest nen.
0: Bueno, Andorra, tio, és que si no baixes el volum de la ràdio no podem parlar amb tu,
2: tio. No, no, direm amb sorra, perquè no contesta.
0: No, no diu res. Hola, bona tarda.
8: Hola, bona.
0: Tu com et dius?
8: Sergio.
0: Sergio, des d'on ens truques?
2: Sergio.
8: Des de Vallirana.
0: A veure, què prefereixes?
8: Segona situació, piscina, però a mi el cor em tira més cap a la platja.
0: Per tant, botes...
8: Platja.
0: Platja, vale.
2: M'ha agradat molt perquè, clar, depèn de quina piscina i el context, no? És a dir, tu la típica piscina comunitària potser no t'agrada tant i ets més d'una piscina particular o què?
8: No, quasi t'has vist més... Bueno, a veure, les particulars el problema que tenen és que t'has d'encarregar tu de manteniment. Les comunitàries tens el temps perquè es puguen encarregar de... del seu manteniment.
0: Clar.
8: Però a mi personalment m'agraden prou les platges del meu poble i a poder ser quan no hi ha tanta gent.
0: Ah, molt bé, perfecte. Clar. I quina és la teva platja preferida, Sergio?
8: La meva platja preferida és una que està al meu poble, que no va tanta gent, que es diu la Cala del Ministre.
0: La Cala del Ministre.
8: O també una...
2: Sí. Pedro Sánchez.
8: I hi ha una altra que també es diu la Granadella, que aquesta està prou bé.
2: Molt bé, no les conec, cap de les dues.
0: No, jo tampoc, cap de les dues. Molt bé.
8: Perquè són d'atacats.
9: Molt bé, Sergio, gràcies, guapo, que vagi bé.
2: Adéu, Sergio.
9: Adéu.
3: 93-545-68-68.
9: Hola.
10: Hola.
9: Hola, com et dius?
10: Ferran.
9: Ferran, des d'on ens truques?
10: Des de Badia del Vallès.
9: Molt bé, Ferran, què prefereixes tu, platja o piscina?
10: Piscina.
9: Vinga.
2: Dios, però va guanyant de golejada, no, la piscina?
9: 4 vots per piscina i només 2 per platja.
2: Per favor.
9: I per què prefereixes la piscina abans que la platja, Ferran?
10: Perquè em dóna molt de fàstic que sigui la sorra per als peus i no mola.
9: És la que gent es queda amb aquest motiu, només.
2: Sí, jo diria que és dels pocs, en general a les platges, sí.
9: Mm-hmm. Vale. Molt bé, Ferran, gràcies, tio, que vagi bé.
2: Adéu, sorra.
10: Vinga, adéu.
9: Bé, doncs a seguida més trucades al 935456868. Haurem de cridar a la gent de platja que comenci a trucar, perquè només té 2 vots la platja, de moment, eh?
2: Espavileu els de la platja, que si no, això s'anirà de les mans, eh?
9: Ara arriba Quevedo i Elvis Crespo.
3: Vols quedar-te a gust en directe? 935456868.

0: recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flaix Urban. A la carta de flashfm.cat.
1: Flash. Ei! Està arribant el bon temps i encara no tens l'entrada per les wrap-up? Espavila! Encara queden les últimes entrades per les festes més bèsties de Flash FM i la gent està arrasant. Així que no t'encantis més. Entra a la nostra web, flashfm.cat, i aconsegueix la teva entrada. Ah, i encara ets a temps per treure't una pasta. Sí, sí, InfoJobs busca provador de festes de Flaix FM. La feina? Sortir de festa amb nosaltres i emportar-te 1000 abraços. Entra ara a infojobs.net des del web o l'app. Busca Flaix FM separat i inscriu-te a l'oferta de provador de festes. I si t'escullen, 1000 abraços. InfoJobs, la teva primera feina és aquí. Andorra. Flaix FM 93.8. El diumenge 21 de juny torna l'Andorra Morabanc Clàssica, la cursa ciclista professional creada al país i amb recorregut íntegre dins del nostre territori.
2: 125 quilòmetres travessant les 7 parròquies i amb un desnivell positiu acumulat de 3.780 metres que hauran de superar els 20 equips ciclistes professionals que ens visitaran conjuntament amb la selecció nacional andorrana.
1: Fes teva l'Andorra Morabanc Clàssica el diumenge 21 de juny en punt de sortida des de la plaça del poble d'Andorra la Vella a partir de les 10 del matí. Podràs veure de prop els ídols del ciclisme amb presentació i control de signatures i l'arribada al coll de la Botella de Pal a partir de les 3 de la tarda. I enguany, novetats, amb cronoescalada i gimcana per als més petits. Tots els detalls a andorramorabancclàssica.com.
3: Organitzat per DSL Esports, amb el patrocini d'Andorra Turisme Morabanc i els comuns d'Andorra la Vella i la Massana.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Bernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
6: Quan baixen les temperatures, pugen les ganes de ballar.
7: Què? Tens ganes de moure't?
6: Si busques on s'amaga el ritme, pregunta'ns a nosaltres.
7: Que qui som? De veritat m'estàs dient que no saps qui som? Som!
8: La que manda.
9: I punt.
0: Flash! Flash FM amb el poder del ritme.
10: This is Flash FM.
0: Tenim tot el ritme de les pistes de ball. Flash FM.
9: Flash FM.
0: La que mana. Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flaix Urban amb Miquel.

0: Això és el de Lejitos, del Jay Wheeler, a través del Flash Urban, a Flash FM.
1: Ben lluny, que tenim el Jay Wheeler, eh?
0: Les 8 i 20, què prefereixes, piscina o platja?
2: Truca'ns ara, 93-545-68-68.
0: Va, doncs continuem posant cançons de piscina i de platja, com per exemple, sí. Passado Pisado, vinga. Molt bé. Sí.
3: Jo he de dir una cosa, eh? També és cert que la piscina moltes vegades ve acompanyada de barbacoa i tu ho saps bé, i això és molt atractiu, eh? Per l'audiència,
0: sí,
3: jo
0: ho sabem, sí. Sí, sí. Sona d'algú.
3: Dios.
0: Hola, bona tarda.
3: Jaume es valia.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Jordi.
0: Jordi, a veure, què prefereixes? Piscina o platja? A veure.
4: Piscina.
0: Per què?
4: Perquè està ple de merda, la platja.
0: Ah, perquè la platja està ple... Molt bé, aquest vocabulari, eh?
3: Bueno, però Jordi, aquest nen no ha trepitjat la piscina de l'Aquadíver, eh? Que ja més l'he fai pixat que jo que sé. Per favor.
0: Molt bé. A quina piscina vas tu, Jordi?
4: A la de casa del meu avi.
0: A casa del teu avi. Clar, és que si té piscina privada, clar,
3: allà sí que
0: no
3: està...
0: te jode.
3: Bueno, però és de l'avi, eh? També està plena de pixat i cagat allà.
0: De l'avi.
3: De l'avi.
0: Dios. Molt bé, Jordi, que vagi bé.
3: Adéu, xaval.
2: 93-545-68-68.
0: Piscina o platja? A veure, 5 vots per piscina i només 2 per platja. On està la gent de com jo ens agrada la platja, tia?
3: És que digues el que has dit abans dels de la piscina, digue-ho. Digue-ho.
0: Què?
3: Havies
0: que
3: dit
0: són
3: que
0: uns xaves.
3: Per què?
0: Els de la piscina són gent de xava de ciutat.
3: Piscina és gitanada, bro. La platja és medio pijo, sí. Sí.
0: Hola, bona tarda.
3: Jo soc piscina.
5: Hola, bona tarda.
0: Hola, com et dius?
5: Jenny.
0: La Jenny.
3: A veure, Jenny, què prefieres?
0: Què vols tu, Jenny?
5: Jo soc de platja.
0: Molt bé, la Jenny.
3: Dios, no m'ho esperava amb aquest nom.
5: 100% platja.
0: I amb qui vas a la platja, Jenny?
5: Pues amb el marit i els nens.
0: Oh,
3: amb la nevera de frigo.
5: I tu, Adonai, què ets? De piscina o platja?
0: De platja també,
5: platja.
0: Molt bé. Vale, per tant, és un vot per trucada. Per tant, ens quedem amb un vot per platja, vale?
5: Perfecte, gràcies.
0: Que vagi bé.
3: Vale.
5: Que vagi bé, adéu.
0: Hola, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: Baixa'm el volum de la ràdio, sisplau. Com et dius? Què?
6: Figueres.
0: Figueres.
3: Com et dius, xaval?
6: Digue'm.
0: Que com et dius?
3: Per favor.
0: Bueno,
3: és que entre que estic sordo i no escolto aquest home, jo què sé.
0: Hola, bona tarda.
7: Hola.
0: Hola, com et dius?
7: Em dic Zoe.
0: Zoe, què prefereixes, piscina o platja?
7: Prefereixo platja.
0: Vale, digue-li a la teva mare que baixi el volum de la ràdio, sisplau.
3: Sí, vaya cotilla la madre, per cago favor. En la puta.
0: I per què prefereixes la platja?
7: Perquè et pots sentir la sorra al mar i també perquè el gelat i també com...
0: Ah, perquè et pots fer un gelat a la platja.
3: A mi me gusta mucho también sentir la sorra, eh? Tengo que decir.
0: Sí, la veritat és que sí. Gràcies, Toe. Hola, bona tarda. Hola, com et dius?
8: Judit.
0: Judit, què prefereixes?
8: Platja.
0: Molt bé.
3: Judit, però per què ho dius com si estiguessin palmant-la?
8: No.
3: Què?
0: Judit?
8: Que no dic per res, que no dic per res.
3: Ah. Bueno, vale. És que estàs molt poc animada, Judit. A veure, explica'ns, per què la platja?
8: Pues perquè hi ha més gent, s'està millor, hi ha més nois guapos.
3: Tu vols veure paquets marcats?
0: Tu vas a la platja a mirar paquets, Judit?
8: Però res.
3: Uf, clar. Ara entenem tot el motiu de la Judit.
0: Va a la platja a mirar paquets.
3: Déu meu, senyor.
0: I no és l'única.
3: No, per favor.
0: Molt bé, gràcies, Judit. Una abraçada.
2: 93-545-68-68.
0: Sisplau, quan truqueu, baixeu el volum de la ràdio, perquè si no és que és impossible mantenir una conversa amb vosaltres, vale?
3: Després d'anys, la gent no ho entén encara.
0: No ho entenen. Hola, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
0: Com et dius?
9: Em dic Iker.
0: Iker, des d'on ens truques?
9: Des de Gelida.
0: I què prefereixes, Iker?
9: Jo prefereixo la piscina, sincerament.
3: Ara.
0: I per què, Iker?
9: És que a mi la platja no m'agrada que se m'enganxi la sorra ni res. A mi m'agrada més la piscina.
0: Mm-hmm.
3: És curiós lo de la sorra, eh? Serà l'argument principal avui.
0: Però a mi no m'afecta la sorra, vull dir, no és un problema.
3: Bueno,
0: saps?
3: Pitjors coses t'has posat als peus.
0: Ai, per favor! Escolta, Iker, ara mateix, si tinguessis una persona que t'està insistint d'anar a la platja i tu vols anar a la piscina, què li diries?
9: Jo li diria que sí, si és la meva família o els meus amics, doncs vaig a la platja igualment.
0: Vale.
1: Però Iker, que tu ets com jo, que fas un banyito ràpid i després al xiringuito a fer una cervesa, oi que sí?
9: Pues sí, perquè sóc DJ.
1: Ah, la sí? Cabra. I què té a veure això amb qui vas a fer una cervesa?
0: Què té a veure?
9: Tenim que anar a promocionar-nos els xiringuitos.
0: Vaya pinga de DJ.
1: Ah, bueno, vale, no, però m'agrada, perquè reparteix els flyers del Palascolta. Jo puc fer això. Molt bé, molt bé.
0: Sí, ho acaba de dir per la ràdio. Ah.
1: Déu meu, senyor.
0: Molt bé, DJ, que vagi bé.
1: Ciao, Iker.
9: Així, adéu.
0: Hola. Adéu.
1: A veure, he de dir que hi ha molts DJs que es diuen Iker. Dubto molt que això li hagi servit de promoció al pobre
0: DJ
1: home.
0: DJ Iker de la playa, bueno, del Chiringo.
1: Que està per xiringuitos, clar, deuen a molts.
0: Hola.
10: Hola.
0: Hola, com et dius?
10: Adonai.
0: Adonai, des d'on truques?
1: Adonai?
0: Des d'on ens truques, Adonai?
10: Des de Mollà.
0: Molt bé, de mullar. I què prefereixes?
1: Piscina, ja ho veuràs.
0: Ah, molt bé!
1: Però Adonai, us heu Adonai que no ha dit el que esperàvem tots?
0: Perquè mullar, es vol mullar, saps?
1: Bueno, però la piscina també és mullar, cabron. Adonai? Es diu Adonai, no? O no?
0: Sí, Adonai.
10: Què?
1: Dic que per què? Per què la platja, bro?
10: Perquè m'agrada molt i hi ha molts animals.
0: Molt bé.
1: I els animals, sí? Clar, els, ja. Els guiris borratxos, vols
0: i
1: dir?
0: I peixos.
1: Sí.
0: Hola, bona tarda. Qui ens truca?
11: Hola, bona tarda. Soc el Joan.
0: Joan, què prefereixes?
11: Jo prefereixo platja, la veritat, eh?
0: I per què, Joan?
11: Per què? Així, però amb una condició, que sigui així de tarda, així, que surts de la platja, vas fer, així, fas una copeta per allà.
0: Del sunset. Ah,
1: tu vols el la golden hour, eh?
11: Exacte, sí, sí.
1: La platja taronja, millor, eh? La platja taronja, no? Quan és un ambient ataronjat, exacte. O què?
11: Exacte, després estàs a la terrasseta allà amb els amiguets.
0: Clar, per tant, un dia de platja, rotllo, a les 12 de la migdia, estan cremant-te, això no t'agrada.
11: Ui, així, tenir una brasa al cap, no, millor que no, eh?
0: Això no prefereix.
1: És que això vale. És molt de l'avi Manolo, bro. De portar-te la cadira, la sombrilla a frigo, i allà cremar-te els peus. És que no pots ni caminar. Veus com és un drama, la platja?
0: Jo sóc així.
1: Per favor.
0: A mi m'agrada ser així.
1: Sí, estàs. De bo.
0: Molt bé, gràcies, Joan.
1: Adéu, xaval.
0: Adéu, adéu, adéu. Ara mateix, 7 vots per platja i 6 per piscina.
1: Ah, va guanyant la platgeta, ara?
0: Sí, per un vot.
1: Allà sou.
2: Estem bojos per escoltar-te. 9-3-5-4-5-6-8-6-8. Flash Urban.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Que vinc de comprar i he encontrat bones supertes.
2: Què has comprat? A veure, tieta.
1: 1.400 euros al macro.
2: Què dius?
3: Però el macro, què és? El vostre camell o què? Mare meva, vaya drama.
0: I a tu? I a tu? Què t'ha passat avui?

0: Bravo Alejandro, Chencho Corleone. El 2019 van fer això que es diu El Efecto.
1: Efecto, cançó famosíssima perquè la Esther Expósito va fer un ball durant l'època de la Covid i va tenir no sé quants milions de likes.
0: De fet, la cançó es va fer famosa justament per això, eh?
1: Sí,
0: heavy.
1: Sí, tal qual.
0: Les 8:34, fa calor, fa sol, tenim ganes d'estiu, estem a 1 de juny i això vol dir que hem de fer un programa molt estiuenc, amb cançons estiuenques... I estem decidint que què preferiu, platja o piscina?
1: M'agrada molt perquè ara s'està començant a empatar la cosa i m'agrada també els motius perquè pels quals la gent doncs, decideix una cosa o una altra.
0: A partir d'ara no només heu de votar, sinó que a sobre heu de dir els motius i barallar-vos amb la gent, vale?
1: Exacte, vinga, i en cas de ser platja, dir-nos quina és la vostra platja preferida, que si agafem idees per l'estiu.
0: Vinga, va!
2: 93 545 68 68
0: 7 vots per platja i 6 per piscina.
1: Per favor, quins nervis!
0: Hola, bona tarda!
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Eloi.
0: Eloi, des d'on es truques?
3: Des de Roses.
0: Què prefereixes, Eloi, de Roses?
3: Jo, platja.
0: Com a persona de Roses, lògicament.
1: Home,
0: clar.
1: Seria fotut si no escollís la platja.
0: I per què?
3: Per el clima i, pues, és tot millor. Mm. I el barco.
0: I el barco, ah.
1: No, és que l'Eloi té pasta, aquest és un altre tema.
0: Clar, Eloi. Posa-li un barco en una piscina, saps? Clar.
1: Sí, clar. No? Eloi, quin barco tens, ara, curiositat?
3: Un de... Una... Què? Una semirrígida.
1: Ah, una puta... què? Ah, una semirrígida.
0: Ni puta idea.
1: Sí. És la típica Zodiac, no? Ah.
3: Sí.
1: Exacte, que són com de plàstic, aquestes que són com, saps, que està molt bé.
0: Perd.
3: Bueno, sí, de 8 metres.
0: Ja ens hi portaràs, Eloi, en el teu barco de 8 metres.
1: Per favor.
3: Sí, sí.
0: Ah, vale.
1: Així lligues amb totes, Eloi.
0: Vaya partidazo, l'Eloi, eh?
1: Potrador en la Zodia.
0: Oh, oye, mami. Oye, mami.
2: 93 545 68 68.
0: Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
0: Tu qui ets?
1: Jo, de Movistar.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Hola, em dic Sònia.
0: Sònia, què prefereixes tu?
4: Jo, platja.
0: Per què?
4: Pues per les mosques.
0: Per les mosques?
4: Soc d'un poble petit, sí. I a les piscines hi ha moltes mosques, mosquits.
0: Ah, ah.
4: I a la platja no n'hi ha, de mosques.
0: Ah, mira, veus?
4: És el motiu més gran, les mosques.
1: Home,
4: que són molt fastigoses.
1: Pues, és veritat que hi ha molta vella suelta a les piscines. Mira, això és una realitat, eh?
0: També és una raó que no m'hagués esperat mai de la vida, eh?
1: Sí.
0: Les mosques.
1: No, però ja està el motiu.
0: Molt bé. Quina és la teva platja preferida, Rosa? Ai, Sònia.
4: Sònia. A veure, jo soc del nord de Castelló, d'un poble molt petit, i el que més a prop me ve és Vinaròs.
0: Vinaròs.
4: Vinaròs, Penyíscola.
0: Molt bé.
1: Penyíscola amb tota la penyita.
4: A tiro de pedra.
0: Mm-hmm.
4: Vale. El què?
0: Molt bé, gràcies, guapa, que vagi bé.
1: Adéu, Sònia.
4: Molt bé.
0: Adéu. Va, que de moment tenim... 9 vots per platja i 6 per piscina.
1: Hòstia, la platja ha remuntat que flipes, eh?
0: Sí, sí.
1: Déu meu senyor.
0: Hola.
1: Epa. No li agrada res.
2: 93 545 68 68.
0: És la baralla de l'any. Platja versus piscina.
1: És que és la velada de l'any literal, això.
0: Literal, eh? Hola, bona tarda.
5: Hola, mira, sóc la Carla, l'Anna i la Laura.
0: Mm.
5: I avui, doncs, hem debatit, no?, que ens agrada més la piscina.
0: La piscina,
1: ara. Per què?
5: Perquè, doncs, mira, la platja, hi ha molta sorra, els peus no, i no ens agrada molt. I a la piscina estic més tranquil·la.
1: Sí, és que a la platja hi ha mucha zorra suelta.
0: No.
5: Sí. Sí. Una cosa, aquest vot 4,3, eh?
0: Hola, Cari, és que saps què passa? Que és un vot per trucada. Jo poso piscina i ja està.
1: Sí,
0: vale?
1: Sí, això no ho decidiu vosaltres,
5: vale.
1: Carinyes.
0: Va, guapes.
5: Adéu.
0: Adéu.
5: Adéu.
0: Adéu.
1: Fa passió de la piscina.
0: Què ha passat? Què, diu que hi ha molt a la platja? No m'ha quedat clar.
1: Mucha sorra suelta.
0: Ah! Ah! Les 8 i 34. Ai, no, i 38.
1: Per favor.
0: Hola.
1: Pots agir?
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Judit,
0: des d'on ens truques, carinyo?
6: Des de Sant Boi de Llobregat.
0: Que bé, tia.
1: I a Sant Boi hi ha una piscina molt guapa, que sí?
0: Ah, sí?
6: Bueno, hi ha unes quantes, sí, però jo sóc més de platja.
0: Molt bé.
1: M. Aspen? Sí, és així.
0: 10 vots per platja. Quina és la teva platja preferida, Judit?
6: Bueno, a la que tinc al costat de casa, Castell d'Estels, també hi ha molts de xiringuitos.
1: És veritat.
0: A veure, la platja de Castelldefels està bé, però jo crec que hi ha d'anar millors, no?
1: Ah, però
6: hombre,
1: ja li queda a prop.
6: Ja vaig fer el cap de setmana, sí. Aniré a una cala, caleta.
0: Vale. Molt bé. Perfecte. Bueno, és que a platja de Castelldefels tens els avions allà que te van contaminant a sobre, saps?
1: Sí, també és cert, eh?
0: És com, bueno...
6: Sí, també ho tenim molt a prop.
1: El passeig està bé per això de Castelldefels, no?
0: Sí,
1: per anar amb bici o córrer està guai.
0: Està bé. Molt bé, guapa, que vagi bé, Judit.
6: Molt bé, gràcies. Adéu.
2: 93 545 68 68.
0: Hola.
7: Hola.
0: Hola, com et dius?
7: Sandra.
0: Sandra.
1: La cabra.
0: Des d'on ens truques?
7: Pues mira, ara venim de la platja.
0: Ah, molt bé.
1: Però Sandra, per què ho dius així, amb aquesta ansietat?
7: Porque me encanta la playa, es la mejor del mundo.
1: Déu, Sandra, però tu què t'han donat, sorra o porros allà? Déu meu.
7: Bueno, un poquito de todo.
0: Hola!
1: Molt bé.
0: T'has fumat un porro a la platja?
7: Me encanta la playa, es vitamina, es vida. Que hòstia la puta piscina a la playa.
0: Ai, per favor, molt bé, no?
1: No sé si li han donat porros o cocaïna, aquesta dona.
0: Què t'han donat? Què t'han donat a la platja, Sandra?
1: Oiga, senyora.
7: Vitamina D.
0: No, sí, la vitamina se t'afecta fort, tia.
1: Jo sé. Però, va, mira la risa de bruja. Mira, per què no te cagues en la puta de los de la piscina, ja que vas amb aquesta actitud? Va, digues algú.
0: Insulta la gent que vol anar a la piscina, a veure.
7: Es caguen y expulsen, tío, que no.
1: Mira, és veritat, hi ha molta gent que expulsa a la piscina.
7: Que no.
0: Si ara un home et diu que vol anar a la piscina amb tu, què li diries?
7: Que se vaya solo.
1: Amb aquest riure també, sí, per espantar-lo més encara.
7: No, si te ves a la playa, que es lo mejor. Anda ya, tinto de verano y musiquita.
0: Molt bé. Per
1: favor, gitanada històrica.
0: Adéu, Sandra, que vagi bé, guapa.
1: Vinga, Sandri, adéu.
0: Bona tarda, qui ens truca?
8: Hola,
0: com et dius? Aina, què prefereixes tu?
1: Hola, Aina.
8: Jo prefereixo la piscina.
0: Vale. Acabes d'escoltar el que ha dit la Sandra, no? Per la gent que li agrada la piscina.
8: Sí.
0: Vale, doncs ara, si vols, t'hi pots tornar i insultar-la.
1: Rebota, tu cul explota.
8: Que és millor la piscina, perquè a la platja la sorra molesta molt. Mm-hmm. I...

0: Això es diu Scandi, que és el que vedo al Flash Urban.
1: Escandinàvia.
0: Que rico. De moment, 11 vots per platja.
1: Ala, ala.
0: I 8 per piscina.
1: Vull jugar una mica brut, vale? I vull recordar, per si la gent no ho ha escoltat, que un argument molt bo per decidir piscina són les putes meduses.
0: Val? És veritat.
1: Cuidao, que s'apropen, eh?
0: Jo sóc platja excepte quan hi ha meduses.
1: Que vaya drama, bro.
0: És veritat.
1: Vaya, vaya.
0: Estem d'acord. Toca'ns ara. 93-545-68-68. Continuem posant cançons de piscina i platja?
1: Vinga, són guapíssimes.
0: Sobre. Hola, bona tarda. Adéu, bona tarda.
1: No.
0: Vagi bé.
1: No.
0: Què prefereixes, piscina o platja? 93-545-68-68.
1: Tu decideixes.
0: De seguida farem bromes telefòniques que esteu demanant a través del WhatsApp de la ràdio, eh?
1: Va, que ja sabeu com van, a través del nostre número de WhatsApp, el WhatsApp del Flash Urban, el 699-69-69-69.
0: Bona tarda, qui ens truca?
2: Hola, Marina.
0: Marina, des d'on ens truques?
2: Des de Gavà.
0: De Marina de Gavà. Clar, es diu Marina i és de Gavà. Jo crec que ja més o menys ja sabem per on van les coses, però bueno.
1: Raro seria si escollís piscina.
0: Clar, a veure, Marina, què prefereixes?
2: Playa.
0: Vale.
1: ¿Y eso?
0: ¿Por qué?
2: Pero es porque en realidad veraneo siempre en Almería y las playas de allí son preciosas, entonces no podría decir piscina, aunque también me gusta.
1: Clar, tu has marxat de Catalunya per votar aquí, eh?
2: Total.
0: Vale.
2: ¿Quién es la teva? A ver, que aquí en Cataluña está la Costa Brava, que también es muy bonita,
0: molt bé.
2: Almería para mí le gana.
0: Molt bé, perfecte. ¿Quién es la teva platja preferida d'Almería?
2: Pues suena un poco mal, pero se llama la Playa de los Muertos.
0: Ah, ¿qué?
1: Perfecto, un buen lloc per anar a estiuejar. Sí.
0: Pues vamos a la Playa de los Muertos.
1: Porque lo pasaremos de muerte.
2: Es que antiguamente, bueno, murió bastante gente allí por el tema del oleaje, el temporal, pero bueno,
1: pues igual es muy bonita.
0: L'estàs venint molt bé, eh? Molt
1: clar,
0: bé,
1: no sé, ara potser vull fugir d'Almeria.
0: Potser no volem anar
2: allà. Mejor, que no vaya nadie, que se masifica y luego es, vamos,
1: però,
2: imposible.
1: Però, fora conyes, no hi hauria un nom una mica més elegant, rotllo Playa de las Víctimas, tal, però la de los Muertos, sona horrible,
0: que,
1: no?
0: És que vas a saco.
1: Clar, o sigui, sí, vale, sí, que va morir gent, molt bé, un homenatge, però és un homenatge una mica fora de, no sé, de lloc.
0: Bueno.
2: Total, estic d'acord.
0: Molt bé, Marina, gràcies, guapa, que vagi bé.
2: Gràcies, adéu. Toca'ns ara.
0: 93-545-68-68. De moment hi ha una golejada de platja.
1: Per favor.
0: Que flipes,
1: però queda molt de programa per endavant. Sí, calma a tots i totes.
0: Hola.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Carla.
0: Carla, des d'on ens truques?
3: Des de... Igualada.
0: Molt bé.
1: A Igualada no hi ha una gran platja, que diguem.
0: No, clar.
3: Què
0: prefereixes, Carla? Què prefereixes?
3: A veure, jo soc més de piscina.
1: Ara.
3: Però, a veure, la piscina també, doncs, es pixen i això, però les dones també, perquè a la platja et poses morena, prens el sol i està bé, jugues amb els amics, però... Hi ha maduixes...
0: Maduixes?
1: Hòstia, doncs llavors vaig,
0: Hi ha maduixes a la platja, eh? Jo vaig a la platja si hi ha maduixes.
1: T'imagines que en comptes de maduixes hi hagués allà cistells
0: maduixa,
1: de maduixa?
0: Amb nata, saó, que rico. Molt bé.
3: Bueno, per platja.
0: Per tant, què prefereixes, platja o piscina? Què votem, Carla?
3: Piscina.
0: Vinga, la Carla va a la piscina.
1: És que clar, a la piscina sí que és cert que es pixen i tot el que diu, però bueno, també hi ha maduixes a la piscina, ara que ho penso.
0: Home, és més fàcil portar maduixes a la piscina que a la platja.
1: Clar, a la platja són maduixes amb sal, massa experimental, saps? No som un restaurant mitjà.
3: A la piscina tu passes millor amb els amics.
0: Ah, sí?
1: Bueno, a veure, per què?
3: Sí. Perquè, no sé, hi ha més gent, més
0: xisme... Ah, hi ha xisme a les piscines!
1: És veritat que el xisme és més fàcil de fer a una piscina que una platja, eh?
0: Ah, sí?
1: Clar, perquè a la platja no escoltes tant, has de parlar molt alt. Clar. Llavors s'entera el Manolo del costat amb la sombrilla.
0: No, clar, això és veritat.
1: És veritat.
0: Carla, tu quina piscina vas, tia?
3: A la de Vilanova del Camí.
0: Allà hi ha d'haver un xisme a Vilanova del Camí.
1: Se sap tot, se sap qui folla amb tothom.
3: Sí, sí,
1: vale.
0: La Carla sembla que no s'entera de res, però ho sap tot els veïns.
1: Guarda a una capsa tots els secrets de Vilanova del Camí, eh?
0: Que flipes.
1: Sí, sí.
0: Gràcies, guapa.
1: Ui, què ha passat aquí?
0: 93-545-68-68. Hola.
4: Hola, bona tarda.
0: Tu com et dius?
4: Carles.
0: Ah, de la Carla passem al Carles.
1: Carles, bé, molt la versió bé. Masculina de la Carla.
0: Carles, des d'on ens truques?
4: Des de Tarragona, bueno, des d'un poble que es diu Altafulla.
0: Altafulla.
1: Home, Altafulla és una de les millors platges de Catalunya, eh?
0: Ah, sí?
1: Està guapíssima, això, sí, sí, sí, real.
4: Per això truco.
1: Ara.
4: Per això truco.
0: Per tant, el Carles va a la platja.
1: Ara.
4: A la platja, pel tema de la platja, que és molt bonica, que pareix, sembla que sigui Bahamas, això, i pel tema de les motos d'aigua.
0: Molt bé.
1: Ah, que tens un negoci de motos d'aigua?
4: No, no, no, tinc una meva pròpia i, pues, gaudeixo així a l'estiu.
1: Home, aura, tenir una moto d'aigua, la veritat.
0: Home, sí, no.
1: És el ligón de la playa, el tio.
4: No et crec. Hi ha motos aprofitades per allà.
1: Ah, bueno, ja et funcionarà algun dia.
0: Molt bé.
4: Un abraç a tothom.
1: Adéu, motero.
0: Adéu.
5: 93 545 68 68.
0: 15. No, perdó, perdó, mentida, mentida, mentida.
1: Uf,
0: mentida,
1: susto.
0: 9 per piscina.
1: Hola.
0: I 13 per platja.
1: Vale, vale, ojo, estan a propet, eh?
0: Hola, bona tarda.
6: Ara, ara.
0: Ara qui ets?
1: Tio.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Hola, què tal, Miquel? Felicidades, guapo.
0: Ai, moltes gràcies.
1: Però qui és aquesta senyora?
0: La Colibri.
1: Ah, i com sap el teu cumple?
0: Ai, no ho sé.
6: Què tal? ¿Cómo ha ido el otro cumpleaños, Miguel?
0: Muy bien, molt bé, molt bé.
1: Però, Mónica, ¿usted cómo sabe que fue su cumpleaños, señora?
0: Claro.
6: Ya lo dijiste tú por antena, que el sábado tenéis programa porque... O iba a venir a celebrarlo. Ya
0: ah, es verdad, Wanderu.
1: No lo digas más, que ya está, no lo digas
0: no,
1: más.
0: No, no lo digas más, que ya el jefe escuchando, ¿sabes?
1: Sí, quítalo.
0: Volve. Pues volve, muy bien. Muchas gracias.
6: ¡Miquel!
0: ¿Qué?
1: Que te la como entera.
0: ¿Así?
6: Ha follado.
1: ¡Hostia!
0: ¿Qué?
1: Te ha preguntado si has follado.
6: Que no. Si has follado el cumpleaños.
0: No.
1: Oye, Mónica.
6: Pero porque no has quedado conmigo.
0: Ah, claro, será eso.
1: Oye, pero qué descocada esta mujer, ¿no? Por favor.
6: ¿Eh?
1: ¿Eh?
0: Peor que jo. Per tant, si et truco, passa.
6: Claro, claro, claro.
0: Claro, claro.
6: Bueno, Miquel, que tengas buen cumpleaños y que sea para muchos más, ¿vale, cariño?
0: Pero ¿sabes cuánto hago?
6: 30.
0: Ah, joder, la pava ho sap tot, eh?
1: Ara meva, Mònica, però tu li has robat la cartera i el DNI, mira que et riure.
0: Ho sap tot, eh?
1: Bruixa psicòpata.
0: Per favor. Adéu, guapa.
6: Oye, Tomás, que a ver si te localizo por las tardes, que no te localizo.
1: Ay, ay, ay, Mónica, a ver si nos encontramos en la playa algún día.
6: Bueno, oye, un besito con los dos, ¿eh, vale?
0: Adéu.
6: Adéu.
5: El Miquel i el Tomàs no estan per tonteries.
6: Huh?
5: Oh, sí.

0: Latini, cantant al costat d'un senyor que es diu Ulises Bueno.
1: Bueno, Ulises, eh?
0: Això es diu Dos Amantes.
2: Hola.
0: Són les 9.
1: I toca que els nens vagin a prendre pel cul.
0: A dormir.
1: Toma, ja.
3: Aquest és un missatge pels nens i les nenes. El Flash Urban us desitja bona nit. És hora de dormir. Tu marxa i abraça els llençols. No deixis la ràdio, escolta'ns al llit. És hora de dormir. No et facis l'adormit.
0: Ah, no?
3: Saben que t'estàs amagant. Oh. Agafa el peluix i vés a fer un on. És hora de dormir.
0: Bueno, ja sabeu què vol dir això. Vol dir que els nens i les nenes, a partir de les 9, no poden trucar a la ràdio.
1: No, no, s'ha acabat la tonteria, eh? Ens poden escoltar, però no trucar-nos, val?
0: Exacte.
1: D'acord?
0: Em sap greu, no és cosa nostra.
1: Tomad por culo.
0: No us enfadeu amb nosaltres, sisplau.
1: Jodeos, niños. No, no és broma.
0: Vamos! I avui que està preguntant què prefereixes, piscina o platja, platja o piscina, i de moment la cosa semblava que estava igualada, però està guanyant la platja, eh?
1: Déu-n'hi-do, Miquel, eh? Déu-n'hi-do com ens agrada la competència entre pis i platja. És veritat que ara va guanyant platja, però, si us plau, demanem a la gent de piscina que faci una mica més equilibrada aquesta competició.
0: De moment tenim 13 vots per platja.
1: Joder!
0: 9 per piscina.
1: Bueno, són 4 vots, eh?
0: Està bé.
1: Això passa ràpid, eh?
0: Bé. Posem cançons d'estiu, la Player.
1: A veure... Ah, és un
0: tomazo.
4: 93 545 6868.
0: Hola.
5: Hola.
0: Hola. Hola, baixa'm el volum de la ràdio, sisplau. Com et dius?
5: Em dic Carmeta.
0: Carmeta.
1: Carmeta.
0: Que mona.
1: La meta.
5: Sí, digue-me.
0: Carmeta, des d'on ens truques?
5: Truques des de la Vall d'Aran.
0: La Vall d'Aran?
1: Hòstia.
0: Collons.
1: Poca piscina per allà.
0: Clar, allà no hi ha ni piscina ni platja, no? La Vall d'Aran, Carmeta.
5: No, no, no. No, ja. Hi ha piscina.
0: Ah,
5: i m'encanta, sí? El cloro. O sigui, jo sóc team piscina.
1: Ah. El cloro o el cloroformo? Què t'agrada a tu, Carmeta?
5: El cloroformo.
0: Per favor!
1: Tu segrestes els nens de la Vall d'Aran?
0: No! No sé. Ets la bruixa de la Vall d'Aran?
5: Correcte.
1: Té una furgoneta de piscines amb... Ui, clar, que li estàvem aixecant el negoci, ara, clar, li estàvem dient tot.
0: Ens ha penjat la bruixa de la Vall d'Aran.
1: Déu meu. Maldició gitana per nosaltres.
0: Hola. Mira, hola, bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Tu com et dius?
6: Òscar.
0: Des d'on ens truques, Òscar?
6: De Palafolls.
0: Òscar de Palafolls. Què prefereixes?
6: Piscina.
0: Piscina.
1: Vale.
0: La piscina, de moment, està començant a agafar, eh?
1: Cuidao, cuidao. I per què, Òscar? Per què t'agrada la pisci?
6: Perquè jo porto la platja per la sorra.
0: Per la sorra.
1: Ah, amigo.
6: I ja tenia sorra.
0: Per la sorra.
1: És que, clar, la sorra hace mucho daño.
0: Sí, sí.
1: Siempre.
0: Molt bé, Òscar, gràcies, tio.
1: Adéu, xaval.
6: Vinga.
0: Hola, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Tu qui ets?
1: Sí.
7: Soc Sergi, i del Delta de l'Ebre.
0: Sergi de l'Ebre.
1: Vale.
7: Del Delta de l'Ebre.
0: Del Delta de l'Ebre.
1: Però... Allà sí que hi ha bones platges, eh?
7: La millor platja és la del Trabucador.
1: Sí, el Trabucador, però és una molt llarga, no?
7: A mi m'agrada la muntanya, ni la piscina ni la platja.
0: Ah, no t'agrada ni una cosa ni l'altra, tu.
1: Però aleshores què votes? O vols que acabin les dues per sempre?
7: Jo, per la platja, sempre.
0: Platja. Clar,
1: la platja fa més de muntanya que no la piscina, això també és cert.
0: Clar, és com
7: més
0: natural.
7: Del Delta de l'Ebre, la platja.
0: Molt bé.
1: Però sí que t'agrada cardar-te els arrossos allà al costadet de la platja, eh? Això sí, cabró.
0: Vaya-t'hi, això.
7: Claro, per això soc cuiner, però escolto tots cabrons, però escolto tots els dies.
0: Ets cuiner, porta'ns una paella a la ràdio.
1: Clar, un moment.
7: A la ràdio m'he de portar una paella, vale. Me la faig allí, com bé.
0: Vale,
1: però on estàs, a un restaurant o què?
7: Ara estic de baixa.
1: Per què? Què has fet?
7: Vaig caure de 3 metres d'altura.
0: Què?
1: Però 3 metres? Vaya, això et passa per anar a la muntanya, com un que jo em sé, veus?
7: Veus? Això passa per no fer el que hauria de fer. Però xalo més a la muntanya, però la mar és el meu.
1: Clar. No, no. Com, muntanya, com malament.
7: Una...
1: I sol, pitjor,
7: una
1: clar.
7: Paella, tornaré a picar, que vos l'escolto tots els dies i sou uns maricons.
0: A veure, parlem-ne. A veure, potser sí, potser no.
7: Parlem-ne. Diu unes coses que no pot ser. Això, si ho escoltem molts fills, se quedarien morts.
1: Quina edat tenen els teus fills? Quina edat tenen els teus fills?
7: 22 i 16.
1: Creu-me que són ells qui ho fan, això.
0: Bàsicament, vull dir, és que havia més.
1: Creu-me que quan parlem de drogues i de sexe, ells són els primers implicats.
7: Ja, que sou boníssims. Continueu així, que...
0: Però què has dit que som?
1: Som maricons,
0: què has dit que som?
7: Sou... Pilinguis, jo què sé, eh?
1: Sou pilinguis.
0: Pilinguis, però pilinguis no som.
1: Hem passat de maricons a prostituts.
0: Clar, que hi havia prou!
1: Què ha passat?
7: Prostituts també podeu ser.
0: No, Sergi, sisplau. No,
1: d'alguna forma ens prostituïm, eh? De fet, amb aquest oient ara el deixem parlar perquè ens convida arròs. Això és de putilla, això sí.
7: Jo també d'alguna forma me prostituïxo, també.
0: Ah, sí? Què fas, tu, a la Vall d'Aran?
1: Ensenyar el seu trabucador. No, saps,
7: no? Com a la Vall d'Aran. A la Vall d'Aran.
0: Vale. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu. Adéu.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres.

0: Això sí, Coco. És el Marc Ours a través del Flash Urban. I atenció, anem a parar les màquines. De seguida tornem cap al telèfon. Abans, però, tenim una broma telefònica que hem de fer a aquestes hores de la nit.
1: Vinga, va, ja tocava una miqueta. A través del 699-69-69-69, recordem el nostre número de WhatsApp, doncs a través del qual podeu demanar aquestes bromes. I ara, un nen!
0: És una broma que promet molt, no, Tomàs?
1: És una broma que promet molt! És veritat? Aquest nen es diu Pedro i demana que fem la broma a la seva mare, vale? Que es diu Carmen.
0: A la Carmen?
1: Sí, i diu així: hola, podríeu fer una broma telefònica al número tal? És la meva mare, digueu-li que li truqueu de l'Institut La Serreta per convocar una reunió per una expulsió. Es diu Carmen, gràcies. Doncs intenteu que la broma sigui curta, si us plau, que no vull que es posi dels nervis, una polla. La posarem dels nervis.
0: Doncs va, anem a trucar a la Carmen perquè avui escoltar-la com es posa d'histèrica, aquesta senyora.
1: Bastant histèrica. Ens diu el xaval que va a tercer ESO, el nostre amic Pedro Jiménez. Mm-hmm. Que Pedro Jiménez no és un vi dolç, no? El Pedro Jiménez.
0: Ah, hòstia, no ho sé.
1: És típic així, molt, és molt conegut, amb el qual es cuina i tal. Bueno, és igual.
0: Doncs va, anem a trucar a la Carmen.

0: cachofa.
1: Carmen.
0: Carmen, que te llama Tomasito.
1: Carmen, tía.
0: ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tal en la tele?
1: Carmen.
0: También el pasapalabra. Ah, no, que acaba las nou.
1: También en el Telenotícies, la Carmen.
2: No, no, no.
0: Vale, tornem a trucar. Potser és típica cosa que es pensa que som de Movistar o de Jazztel.
2: A veure, això fan molt les mamis, eh? Que te volen agafar el telèfon i et pengen.
0: Però a la... És veritat. Però a la segona pot ser que funcioni. Veurà que és una cosa relativament urgent. La seu d'urgent. Esperem que, bueno, que no vegi que es plagi faem, això.
2: A veure. Tornem a trucar.
0: Vamos allá. Mira que bé dic que aquesta broma promet molt. Hombre, por favor, menuda madre horrible. No, que horror de madre.
2: Si no, esperarem una estona després de publicitat a veure si ens agafa la Carmen.
0: Sí, podem intentar-ho després. Pues res, lo siento, chicos.
2: L'últim, l'últim, l'últim, va.
0: A veure, pi, pi, pi.
2: No.
0: No, bueno, no passa res. No, passa més endavant. Bueno,
2: d'aquí una estona el tornem a provar, a veure si la Carmen ens agafa el telèfon. Vale?
0: Buscarem, a veure.
2: Si voleu demanar una broma telefònica, recordeu que el WhatsApp és el 699-69-69-69 i, sisplau, assegureu-vos que és algú que ens pot agafar el telèfon, vale?
0: Exacte, assegureu-vos d'això i també de donar-nos bons detalls, doncs, perquè la broma sigui més creïble i molt millor, vale?
2: Doncs envia'ns un WhatsApp, va.
3: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.

recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash. Flash FM. 3 dies d'autèntica bogeria a la...

0: electrònic es diu Peruca Bill.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: Andorra. Flash FM 93.8. Flash FM.

0: Tini, la Emilia i la Nicki Nicole. Blackout.
1: Molt bé, eh? Compartint vida, somriures, amor.
2: Bé. Quan es portaven bé.
1: Vaya drama el que va passar, el que va succeir el seu dia.
2: Ara ja no es porten bé.
1: Per Déu.
2: Vaya pinga.
1: Vaya peste, l'oeste.
2: Les 9 i 23. Avui estem preguntant, què prefereixes, platja o piscina? De moment tenim 14 vots per platja i 11 per piscina.
1: La Tini què faria, platja o piscina?
2: La Tini és de platja.
1: Sí, no?
2: Sí, no?
1: I l'Emília piscina, no? Amb el chihuahua aquell que té.
2: Ah, sí, bon, té el gosset en plan, que anà amb la sorra, que cuida.
3: Chica, llego los cosmopolitans.
1: Me la veig així, sí.
2: I tu què prefereixes, piscina o platja?
4: 93-545-6868.
2: Has de trucar i explicar el perquè i a veure, a final del programa, veurem qui guanyarà.
1: Qui guanyarà? Què direu? Guanyeu alguna cosa? Absolutament res. Però no. Bueno, està bé per saber qui guanya.
2: Sí, i així tenim un programa fet nosaltres. Saps?
1: Així de fàcil. I a nosaltres ens surt gratis, a sobre.
2: Sí, sí, molt heavy.
1: És heavy.
2: Hola, bona tarda, bona nit.
5: Hola, bona tarda.
2: Hola, com et dius?
5: Mira, jo em dic a ser, aquí hi ha la Montse, aquí hi ha la Marina i la Lorena.
2: Estàs
5: molt bingo. I després en tenim dues noies més a l'altra nau, se'ns han separat, la Fati i la Estefania.
2: Carai, però cada qual més guapa que l'altra, de veritat, eh?
1: Si és que això sembla les xiques d'oro, per favor.
2: Jo em faria una orgia amb elles.
5: Te'n recordes amb aquelles noies que en colem caixes? De cartró.
1: Ah, es dediquen a fer caixes de cartró.
2: Ah, sí?
1: Van trucar fa temps, sí. És veritat.
2: Ah, vale,
1: sí,
2: vale, molt bé.
5: A veure, la Montse, què votes? Montse, què votes?
2: A veure, guapa, és un vot per trucada, per tant, us heu de posar d'acord entre
5: bueno,
2: totes.
5: Mira, quasi, tots estan de platja. La Montse vota a la platja perquè hi porta el gos a banyar, la Marina perquè li agrada anar a les platges nudistes.
2: Bé, molt bé.
1: Espera, passa la Marina.
2: Marina!
1: Sí. Marina, però tu veus normal ensenyar la teva papeta per allà per la platja, per favor?
5: Ostres, és que no sempre me'n vaig, de vegades.
2: Escolta, Marina, però quina és la teva platja nudista preferida?
5: De Pals.
2: A Pals hi ha una platja nudista que t'agrada.
1: Jo sé com es diu Illa Roja, pot ser?
2: Ah, sí, sí, sí.
5: Sí, sí, sí.
1: Per favor,
5: sí,
1: està molt bé aquella platja. Bé, no, sí, no per la penya amb pilotes, però...
2: Vale, bueno, vale.
5: És guapíssima, És guapíssima.
2: Vale, vale. Molt bé, guapa. Doncs ens veiem a la platja nudista, vale?
1: Vinga, mira, tites, adeu.
5: Vale, adeu.
2: Adeu. Clar, fer nudisme a la platja, ja, això ja cadascú que faci el que vulgui, però...
1: Jo...
2: Està bé.
1: Jo ho veig raro.
2: És molt raro.
1: És raro. No, o sigui, a veure, no, un dia podem fer un programa amb això, platja nudista, sí o no? Jo ho veig superestrany, de debò t'ho dic.
2: Home, sí, ets la necessitat d'anar a ensenyar les teves parts, però bueno, si ho vols fer-ho, fes-ho.
1: Al final escolta. Hi ha molts banyadors molt còmodes i que et fan sentir lliure. Vull dir, no cal aquí ensenyar el pulgarcito.
2: El pitxorro.
1: Clar, per favor.
2: Però molt bé!
4: Truca'ns ara! 93-545-6868.
2: Clar, no, topless es pot fer una platja normal.
1: Topless es pot fer, sí, perquè ara ja cada cop està menys sexualitzat, no? Clar,
2: el topless
1: ja
2: es pot fer una platja normal, no fa falta que sigui una platja nudista.
1: Sí, de fet és cada cop més habitual, veure tetis a l'aire, he de dir.
2: Molt bé.
1: No, en sèrio.
2: Vente, vacila un poquito. Vinga, 9-3-5-4-5-6-8-6-8, què prefereixes? Platja, que té 15 vots, o piscina, que en té 11?
1: Per favor, estan ben a prop i això ens agrada molt, la competència entre pisti o platxuski.
2: Telèfon obert al 9-3-5-4-5-6-8-6-8.
4: 93-545-6868.
2: Abans ens ha quedat pendent una broma telefònica que no ens han agafat el telèfon, d'aquí una estona tornarem a provar.
1: Sí, jo
2: de dir... Si tenim sort, vale?
1: Jo de dir, Miquel, que jo crec que és una broma que no podem fer perquè...
2: No!
1: La cabrona de la mare
2: no.
1: Havia vist que era Flash FM i per això no ha agafat el telèfon,
2: no.
1: Perquè s'esperava el pitjor de nosaltres. A tot això us recordem que, si us plau, si fem bromes, és millor fer-li bromes als iPhones que no surt el puto nom de l'empresa, vale?
2: Vaya pinga!
1: Vaya peste de l'oeste!
2: Va, telèfon obert ara mateix, ens pots trucar, què prefereixes? Piscina o platja? Ara, ui...
1: No, encara no, és impossible que passi ara. Això passa a un quart d'11. No, ara no.
2: Doncs ara mateix no hi ha ningú.
1: Que no, que és que s'estan saturant les línies perquè són famosos, para.
2: Ara mateix no hi ha ningú trucant al Flash Urban.
1: Però que, com és possible? Si estava super renyida la competició.
2: Ja! És veritat.
1: Què ha passat ara?
2: La gent s'estava barallant.
1: Ara, bé.
2: Ara truca algú. Hola, bona nit.
6: Hola.
2: Hola, com et dius?
6: Em dic Anna.
2: Anna, des d'on ens truques? Des
6: de Sant Adrià.
2: Molt bé. I tu què prefereixes, Anna?
6: Jo prefereixo la platja.
2: La platja, perfecte.
1: Vale, Anna, i per què? Quins són els teus motius?
6: Però aquí és el Adriano, eh?
1: Ah, perquè són fastigoses.
6: Una mica.
1: Mm-hmm. Què t'has trobat?
6: Anna? Bueno, sí, ja el color de l'aigua ja no...
1: Ah, no, no. És color no petroli o què? Color caca o què?
6: Una mica, sí.
2: Va, no convida a posar-te l'aigua, eh?
1: No, clar, no.
6: No.
2: I doncs a quina platja vas, Anna?
1: Doncs?
6: Bueno, doncs si vaig amb la meva família a Menorca.
2: A Menorca, clar. Se va, se va a lo bo.
1: A Menorca qualsevol, m'entens o no?
2: Clar.
6: Aquí del Maresme cap a una escapolita, també.
2: A Maresme, t'agrada o no t'agrada el Maresme?
6: Allà cap amunt, totes les platges.
2: Ah, vale, del Maresme cap amunt també t'agraden les platges.
1: Sí,
2: vale,
1: això exacte. Vols dir rotllo Arenys de Mar, Canet de Mar, tot això, no?
6: Sí, o per la Costa Brava.
2: La Costa Brava, bàsicament. Ah. Vale. Clar, l'Anna és Costa Brava o Menorca? No, sí. Ella no li enredis a res, saps?
1: Sí,
2: clar.
1: Sí, estan les tones pijas.
2: Clar, clar.
1: Per cert, ningú ha dit Costa Daurada, eh?
2: Bueno, clar.
1: Que tampoc està malament, dius, però tu l'odies.
2: No.
1: Déu meu, què li passa a Tarragona?
2: Jo sóc de Girona.
1: Sí.
2: Per cert, Anna, una cosa. Tu què penses? El topless, tu fas topless?
6: Jo sí.
2: N'has fet?
6: Sí.
2: Però
6: ara fa uns anys que no m'ha... Perquè el biquini, després poses un vestit o alguna cosa i et veus tota la marca llenja.
1: Clar, té raó, que el topless també és un concepte estètic, no del moment, sinó per després, quan es posen aquests vestits d'estiu, que queda molt millor que no hi hagi la típica marca del biquini o del que sigui, saps?
2: Clar, clar. Molt bé, Anna, gràcies, guapa, que vagi bé.
1: Vinga, xati.
2: Hola, bona nit.
1: No.
2: Ens han penjat. Mira, 2:15. Moment perfecte per escoltar Que no Justin Quiles.
1: Vamos.
2: Olvidarnos de tot.
7: El programa de les cabres, les cabretes i els cabrons. A Flash FM.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Vale, pues quin famós espanyol us recorda escoltant aquesta cançó?
2: Sí.
3: Aquí han dit un que s'assembla molt, però no és. Han dit a Bertín Osborne, però no és.
1: No és ell.
3: Però podria haver estat.
1: És cantant?
3: No és cantant. M'ha agradat quan has dit un famós espanyol. Molt ben marcat lo d'espanyol.
1: Vale, sí.
3: Venga.
1: Albito Quiles.
3: Bravo!
4: Bravo!
3: Molt bé, bro!
0: I a tu? Què t'ha passat avui?
5: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: nit ens traiem la titola.
1: Per favor, però qui ho ha dit, això?
0: El Flash Scream 30 ho fam.
1: Ah, però en sèrio?
0: Amb això que es diu Dorayakis.
1: I es volen treure la titola?
0: Això ho han dit.
1: I ensenyar-nos el Dorayaki, també.
0: Per favor! Així... Les 9 i 35, què prefereixes? Piscina o platja?
2: Vinga, va! 93 545 68 68.
0: Què guanyarà?
1: Jo crec que acabarà guanyant piscina, confio.
0: Doncs de moment està guanyant la platja.
1: Ja ho sé, però confio en la remuntada.
0: Hola, bona nit.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Soc una nena.
0: Què?
3: Nea.
1: Ah, Nea.
0: Nea.
1: Però és una nena, no pot trucar ara, la Nea.
0: Nea, a partir de les 9 no poden trucar ni nens ni nenes.
1: Ni nees.
3: Ah, ok, adiós.
0: Adéu, adéu.
1: Bueno, s'ho ha pres bé.
0: Molt bé. Hola, bona nit.
4: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
4: David.
0: David, des d'on has trucat?
1: Déu meu.
4: De Santa Coloma de Farners.
1: Quanta energia, no, el David?
0: De Santa Coloma de Farners, David.
1: Collons, però ho ha dit amb molta força, això m'agrada.
4: Sí.
0: Què prefereixes tu, David?
4: Hombre, hòstia, això és... preguntar-ho, la platja.
0: La platja.
1: La platja, amb molta intensitat i amb molts caraguillos.
0: A quina platja vas, David, sempre? A quina hi vas? A cap.
1: Ah, Déu meu, David, però què et passa?
0: David! No contesta el David.
1: Bueno, joder.
0: Ens ha penjat el David.
1: Per tonto, doncs no comptem el seu vot.
2: 93 545 68 68.
0: Al telèfon de la ràdio perquè votis piscina o platja.
1: Vinga, va, els amants de la piscina, truqueu ara, perquè si no ens guanyarà la platja. No, no, no.
0: I això no ho volem.
1: No.
0: No.
1: No, no, no. Collons.
0: No, no, la gent no, la gent no té ganes de barallar-se avui. Com
1: si hem començat amb molta força. Sí. Què passa ara? L'estiu marxant a prendre pel cul o què?
0: Hola?
4: Hola, sóc el David. Però on hem aplanjat? És que tinc certa cobertura, quasi.
0: No tens cobertura, Santa Coloma de Farners, David.
4: No, bueno, estic de res a Santa Coloma de Farners. Sí.
0: Vale, perfecte. A quina platja vas?
4: A l'Escala, Sant Feliu de Guíxols i Blanes.
0: Bueno, es fa la costa brava, eh?
1: Sí, sí.
0: Que flipes, eh?
1: I vol les anxoves de l'Escala, eh? El molt cabron.
0: Que flipes.
4: Sí, això, boníssim.
0: Molt bé, David, gràcies, guapo, que vagi bé.
1: Vinga, xaval.
0: Vinga, 9, 3, 5, 4, 5, 6, 8, 6, 8. Platja o piscina?
1: Vamos, vamos, vamos.
0: Hola.
5: Hola, bona
0: Hola.
5: Nit.
0: Hola, com et dius?
6: Buenas.
5: Judit.
0: Judit, què prefereixes tu?
5: La piscina.
0: La piscina, vinga, un vot més per la piscina.
1: I això, Judit, explica'ns, va, arguments.
5: Bueno, la piscina, perquè vaig a piscines particulars i no m'agrada estar amb gent.
0: Vale. Ah. Tu tens pasta per pagar-te una piscina particular que ningú toqui els collons, eh?
5: Exacte, sí.
1: I on tens la piscina, on vius? A quin poble o lloc?
5: Bueno, la meva àvia té una piscina seva i jo tinc una piscina inflable a casa.
1: Ah, vale, tu tens la del Bob Esponja, allà.
5: Sí.
0: Que mona, ella amb una piscina de 20 euros als xinos.
1: Clar, home. És així o no?
5: No, no exactament.
1: Com,
5: però
1: és?
5: Bueno,
1: com és la piscina? Explica'ns.
5: Doncs és bastant gran.
0: És gran, la piscina, eh?
5: Sí.
1: I com la infles, amb la boca o amb la bomba?
0: Oh.
5: Amb la bomba, amb la bomba.
0: Amb la bomba.
1: Això és que és més gran del normal, vale?
0: Sí, sí. Sí.
1: Vaya bomba.
5: I a part d'això, volia preguntar-vos a veure si podeu fer una broma telefònica, perquè estic a punt de baixar del cotxe i fa dies que vaig darrere de la broma i, bueno, a veure si podríeu fer-la.
1: Això pel WhatsApp. WhatsApp. Sí, això al 699-69-69.
5: Sí, ja he escrit.
0: Ah, sí?
1: És per la teva filla?
5: No, és per al meu germà.
1: Doncs ho sento, però ara li toca a una mare, que vol fer-ho amb una filla.
5: Vale, doncs ho deixem per un altre dia.
0: Sí, però tu escriu al WhatsApp, vale? Per la broma?
1: Sí.
5: Vale, vale.
1: Vinga, adéu.
0: Hola, bona nit.
7: Ei, què passa? Bona nit.
0: Com et dius?
7: Marc.
0: Marc, tu què prefereixes, tio?
7: La piscina, claríssimament.
0: Piscina, ojo, per què?
1: Ojo,
7: la meva nòvia està aquí dient que no, que la platja.
0: I per què piscina i no platja?
7: Perquè a la platja se't fica la sorra per la tita i per tot arreu, tio. Després d'arribar a casa m'he de fer una piscina.
1: Home, és veritat que quan et dutxes després de la platja has vist que se't pot la sorra pel cul, moltíssim.
0: I per la tita també molesta.
7: Però un muntó.
0: Molt bé.
7: Diuen que la sorra em queda bé.
0: La sorra et queda bé, què vols dir?
1: Que és la teva parella, la sorra, o no?
7: Sí, digue'ls-hi. No vol parlar, que els feu vergonya. Diu que sou un solai.
1: Ah, uns tolais, home, això ella o ell, o qui sigui.
6: Bueno, Titus, vinga, bona nit.
0: Adeu, Titu.
1: Adeu, Tolai.
0: Hola.
1: Por favor.
8: Hola.
0: Hola, qui ets?
8: Fetlada.
1: L'anxova, ha dit?
8: Fetlada.
0: Lada.
1: Lada. Lada madrina.
8: No, Svetlana, de la Torre de Claramunt.
0: Ah, vale.
1: És Svetlana, és russa.
0: Sí, que ens veurem...
8: Hola, Tomàs.
1: Hola, Svetlana.
8: Hola, Miquel.
0: Hola, que ens veurem per Sant Joan. Bé.
1: Per favor. Hi ha drama de gana.
8: Pocin.
0: Molt bé. Escolta, tu què prefereixes, piscina o platja?
8: Platja.
0: Per què?
8: Porque hay muchos chicos guapos que se puede ver por la playa.
0: Ah. Aquesta va a la platja a veure paquets.
1: Tu vas a mirar, eh? Tu vas a mirar els banyadors, Svetlana, per favor. Que grossera.
8: Sí.
0: Ah, va a veure tites, eh?
1: Va, mira els tios catxes jugant a pales i es queda fixa amb els seus abdominals.
0: Per favor. Adeu, Svetlana.
1: Vinga, xati.
0: Que vagi bé, guapa.
2: 93 545 68 68.
0: Hola.
9: Hola.
0: Hola, qui ets?
9: Em dic Xènia.
0: Baixa'm el volum de la ràdio. És que heu de baixar el volum, sisplau,
1: sí,
0: quan truqueu.
1: Sí, ho portem dient tot el programa, eh, Xènia, per favor.
0: És que si no, no ens escoltem.
1: Obeeix.
0: Xènia, què prefereixes tu?
9: Jo, piscina.
0: Piscina, per què?
9: Perquè estàs més tranquil amb els amics i a la platja amb la sorra i després que els fills et piquen amb la sal i tot.
1: Bé, bon argument, bé.
0: És que a mi aquests arguments no m'aconvencen, tio.
1: Tornem a la Medusa, aleshores.
0: Molt bé. A quina piscina vas tu, Xènia?
9: Jo a la meva casa tinc una.
0: Ah, clar, si té piscina a casa no te jodes.
1: On vius, Xènia? És per un amic. On vius? Xènia, on vius?
0: No diu on viu.
9: Ah, Corbera de Llobregat.
0: Molt bé, a Corbera de Llobregat.
1: Fantà...

0: Conill d'Alcarràs.
1: Molt bé.
2: Vale.
1: Sant Cugat d'Alcarràs, què prefereixes tu?
0: Pues jo piscina.
1: Per què?
2: Bé.
0: Doncs perquè en tinc una privada i faig el que es rata els ous.
2: Clar, tu et pilles la teva cervesa barata, ben fresqueta, a la piscina, pots estar en pilotes, ai, molt bé.
1: Vale, senyor d'Alcarràs, necessitem que ara mateix et barellis amb alguna persona que li encanti anar a la platja i l'insultis.
0: Pues me apiles.
2: Me apiles? Vale.
0: Me apiles. Menys allobarros.
2: Vale, vale.
1: Què més?
2: En català m'agrada, els insults.
0: Chupaolles.
1: Chupaolles?
2: Chupaolles o chupapolles? Què volies dir?
0: Bueno, polles, va.
2: Ah. Bueno.
0: Potser la platja són oles, o què?
2: Vale.
1: I què més?
0: Ja està, jo em sembla que en tenen prou.
1: Pensava que ho faries millor, sí. Sincerament,
2: La ens ha decebut una mica, no?
1: Sí.
2: Bueno.
1: Molt bé, gràcies, que vagi bé.
2: Adéu, xaval.
1: Adéu.
3: Al Flash Urban tens carta blanca per liar-la en directe. Truca'ns al 93 545 6868.

0: Esa falda chiquitita i bonita del Mike Towers que sona a través del Flash Urban.
1: N'has posat mai alguna faldilla, algun cop o no?
0: La veritat és que no.
1: Ni per disfressa, res.
0: No, la veritat és que no. I tu?
1: No, però és que estic fent, potser de petit sí, per fer, saps o no, la risa.
0: Ah, vale, no, jo no.
1: Clar, com, tenia, com tinc germana, doncs potser li pillava coses d'allà de l'armari. Ah,
0: vale. Vaya travesti. Ja, per favor.
1: Déu meu, però què és això? Bueno, anem a fer una broma, no?
0: 10 minuts i les 10. Anem a fer una broma abans d'arribar a les 10 de la nit i una broma que arriba amb molta potència.
1: Sí, anem a trucar a la Sarai, vale? I aquesta broma la demana la seva mare, que és una cabrona. Es veu que la Sarai va a l'Institut Guillem de Berguedà, que està a Berga, vale? I que té una companya que es diu Sofia, la qual... Per favor, salut. I que té una companya que es diu Sofia, la qual no ha fet gaire el treball de crèdit de síntesi. Què passa? Nosaltres farem veure que la seva tutora, la Ioli, ens ha donat informació de que...
2: La Ioli!
1: La Ioli, de que, bueno, de que la Sarai, Zapata Díaz, no ha fet molta feina i que això ho ha dit la Sofia. Vale. Quan és, en teoria, al revés. Per tant, jo crec que es tornarà histèrica.
0: Doncs va, anem a trucar a la Ioli. Ai, no, a la Sarai.
1: La Sarai, sí. És que són molts noms, jo ho entenc. Et lies.
0: Sí, sí. Doncs vinga, 07. Va, anem a trucar a la Sarai.
1: No, sí, digues el número sencer, a veure què tal.
0: Estem marcant.
3: Te ha redirigido al buzón de voz.
1: Tornem a trucar un altre cop. La... Això és que ho té a no molestar, això passa molt.
0: Ah, vale.
1: Per tant, tornem a provar ràpidament. Ja sabeu, la gent que es posa el modo luna o lo que coño sea del mòbil, doncs que és un conyazo, la veritat.
0: Doncs vinga.
1: Vinga, Carles.
0: Tornem-hi.
1: Vamos allá.
3: Se te ha redirigido al buzón de voz.
0: Però què li passa a aquesta senyora?
1: A veure, doncs tornem a provar ràpid, a veure si, Déu meu senyor, la Sarai. S'està fent la important amb nosaltres, no? Jo crec.
0: A veure, anem a provar-ho, ara.
1: Potser és del cine.
3: Se te ha redirigido al buzón de...
0: Per què, tio?
1: No.
0: Tenim tanta mala sort.
1: Pues és que ho té en modo avión, potser, podria ser. Hi ha gent que ho fa per estalviar bateria o perquè està al cinema o jo què coño sé.
0: Bueno, però no podem fer aquesta broma. Avui tenim molt mala sort amb les bromes,
1: no? Sí, tio,
0: no?
1: Què ha passat?
0: Joder.
1: Allà trama banana.
0: Haurem de fer un restaurant xino.
1: Va, sí.
0: Joder. Hola.
4: Hola, bona.
0: Hola, com et dius?
4: Antonio.
0: ¿Es de nuestro caso, Antonio?
1: La cabra.
4: Desde Gerona.
0: Desde Gerona, Antonio.
1: ¿Vale?
4: Sí, aquí estamos echando, bueno, un canelico.
0: ¿Cómo que un canelico?
1: Un peta, un porro. Peta.
4: ¡Baja volumen, socio!
0: Gracias, Antonio. Ay, ¿a quina part de Girona estás, Antonio?
4: Gerona Centro.
0: A Girona Centro, vale.
1: Sí. Gerona Centro.
0: No, Antonio el facha de Gerona.
4: Gerona.
0: Madre mía. Vale, meva.
4: Gerona.
0: Però, no, que...
4: A ver,
0: Antonio...
4: Yo prefiero la playa, que he estado escuchando un rato, yo prefiero la playa.
0: Antonio.
1: ¿Qué playa? ¿La de la Costa Valiente o qué?
4: Playa, pues mira, me quedo con Lloret.
0: A ver, una cosa.
1: Con Loredo, joder.
0: És que es nota que diu Gerona.
1: És que,
0: la... que a Lloret, a veure...
4: A ver, yo voy a la playa para lo que voy.
1: ¿Y para qué vas?
0: ¿Y qué vas?
4: A ver, ¿y tú para qué vas? ¿Para bañarte? Pues yo no. Bueno, para también, pero para... Bueno.
1: O sea, ¿tú vas a ver tías en bikini?
4: Exacto.
0: Ah, ¿tú vas a ver a guiris en bikini? No, mano, Antonio, por favor.
4: Bueno, pero tengo una que se llama Cala... ¿cómo se llamaba? Cala Sanfonca, que es nudista.
1: Ah, y tú vas a ver... Hombre, Antonio, pero la filosofía de la playa nudista no es ir a ver otros cuerpos desnudos, hijo puta.
0: Claro.
4: Yo sí.
0: Antonio, sisplau, que agafi la policía, que es toma.
1: Molt malament.
4: No.
1: Home, a veure, per estadística, vull dir, no crec que tots els de la platja nudista siguin animalistes i naturalistes. Vull dir, segur que hi ha penya en plan guarra a mirar.
0: Home, clar, però...
4: Hombre, pero que yo voy desnudo también.
0: Sí, però a mi no me val, se puede mirar pero no tocar. Bueno, pues que ets un baboso, Antonio, ah. Ya está, no hay més, ets un baboso.
4: ¿Cómo? Sois unos cabrones.
1: ¿Cómo? ¿Y tú?
0: Para que digan la verdad, Antonio.
1: ¿Tú qué vas a mirar pollas y chochos allá a la playa, Antonio?
4: No, pollas no miro, yo miro teta y ojete y chocho.
1: Bueno,
4: no,
1: bueno.
0: Antonio, por favor.
1: Déu meu.
0: ¿Pero tú tens novia?
4: La verdad. No, ¿para qué?
1: Normal, pues por eso. Claro, per això no tens novia, Antonio.
0: ¿Cuántos anys tens?
4: 19.
1: ¿Qué va? Que una polla. ¿Tú qué has de tenir 19 anys?
4: ¿Y cuántos tengo?
1: Pues 19 no.
0: ¿Y qué fas amb la teva vida? ¿Estudies? ¿Treballes?
4: ¿Para qué?
0: Ni estudias ni trabajas, Antonio.
4: Yo vivo, bueno, tú ya sabes de lo que yo vivo. ¿A que sí, pincho, sin que te diga nada?
1: ¿De qué? ¿De las ayudas sociales?
4: No, hombre, no, ojalá.
1: No, yo qué sé, que vos que a ti has dicho, tú ya sabes de lo que vivo. Diga tú.
4: ¿De qué crees?
1: Diga tú, ¿del porno, del OnlyFans o qué?
4: Exacto.
0: Ah, tens un OnlyFans.
4: Bueno, va, que os follen, cabrones.
0: No, no, Antonio, espera, una cosa. Espera. Antonio,
4: vale, no, no.
1: Digues el teu compte d'OnlyFans, va, a veure si és veritat.
4: Espera, dime, que no m'acuerdo, eh.
1: Uah, està mirant OnlyFans Antonio en internet.
0: O digues el teu Insta, si vols.
4: Antonio Mallorca.
0: Antonio Mallorca, es diu.
1: Antonio sí. Mallorca.
0: I quanta pasta guanyes a OnlyFans, Antonio?
4: Dinero y palabra, jefe.
0: No. Ah, no ho diràs, eh?
1: Mira que cabron, ha dit l'Antonio Mallorca... No, home, no, aquest tio és famós, l'Antonio Mallorca. Jo ja sé qui és.
4: Ay, ¿cómo lo sabes, cabrón?
1: Es un acto porno. Sí, ya sé quién es. Pues, sí.
4: Tiene un buen rabo, ¿eh?
0: Oye, pues por favor, ya, Antonio, ¿te agrada el rabo o qué te agrada tú, Antonio? Por favor.
4: A mí todo lo que se mueva.
0: ¿Ah, sí?
1: Es que se está confundiendo, Antonio, sí. Déu meu. Es vi Antonio ahora.
0: Sí, sí. Bueno,
4: ¿dónde está la oficina? Que voy para ahí y me presento.
0: No, quina por, Antonio. No,
1: no que vienes
0: tú,
1: desnudo.
0: No. Claro, no vinguis, sisplau.
4: Como vaya desnudo, dejo, madre mía.
1: Boquiabiertos, ¿no?
0: Pues pero vaya fantasma, no, Antonio.
4: Boquiabierto, te dejo. Boquiabierto, no, te dejo el ojete abierto.
0: Vaya fantasma, Antonio de Girona. De
1: debò, Antonio, espero que el sopar de Nadal no parlis així amb la teva família, ¿vale?
4: No, si yo el sopar de Nadal me lo hago solo.
0: ¿Ah, sí?
1: No tens família, Antonio, ahora m'ha fet pena.
4: No, me voy a la playa nudista con los nudistas y me regalo.
0: Però no tens molta fred anar a la platja nudista per Nadal?
4: No, me caliento rápido yo. Yo me caliento rápido.
1: Ah. He de dir que l'Antonio és ràpid, eh? S'ha de valorar també això. Vale, Antonio, que te follen, hijo de puta.
0: Molt bé.
4: Va, cabrón.
0: Venga. El facha de Girona, l'Antonio, eh?
1: Girona.
0: Vale, mira. Vaya fantasma.
1: Sí, no, això és un tema, eh? Lo de dir Girona, l'Èrida, és un tema important a no dir, eh?
0: Hola.
2: Hola, bon dia.
0: Hola, com et dius?
2: Em dic Quim.
0: Des d'on ens truques, Quim?
2: Ah, des de Torroella de Montgrí.
0: Hòstia, Quim, però tu quants anys tens?
2: Jo tinc 14.
0: Clar, doncs no te podem agafar la trucada, Quim.
2: Sisplau, m'agrada més la piscina.
0: Vale.
1: Bueno, vale, pues ho comptem, però vinga. Perquè ens agrada la piscina, eh?
0: Adéu, Quim. Va, tenim 19 vots per platja... I 16 per piscina.
1: Déu-n'hi-do, eh? I hauríem d'haver obert un altre tema, que era platges nudistes. A veure quants vots tenia, perquè, cuidao, eh?
0: Bueno, tenim tot l'estiu endavant per fer aquesta pregunta.
1: Dius? Ah, on? A la platja nudista, dius?
0: Exacte. Hola, bona nit.
5: Bona nit.
0: Tu qui ets?
5: Marçal.
0: Marçal, des d'on ens truques?
1: Marçal Ventura.
5: De la Bisbal.
0: El Marçal de la Bisbal. Molt bé. Sí. Al costat de Vulpellac.
5: Sí, Vulpellac està al costat de la Bisbal, sí.
0: Tu
1: has aparcat a Vulpellac algun cop, Marçal?
5: Sí, clar, per què?
1: Tu coneixes la història d'uns tios que ratllen cotxes a Vulpellac?
5: No, bueno, sí, em sona.
1: Dios.
0: Sí, ja no ens veïs a
5: Vulpellac. Però no solo aparcar a Vulpellac.
0: Doncs bueno, no hi ha parquis.
1: No hi ha parquis.
0: Perquè potser te ratllen el cotxe.
5: Molt bé.
1: Sí.
5: Moltes gràcies. Doncs tindran un problema.
1: Cuidao, que es rebenta aquest home, eh?
0: Cuidao amb el Marçal de la Bisbal.
1: Sí, el van tenir amb el Boris.
5: Mira, si et ratllen el cotxe, en ratlles 4.
1: No, va així, un moment, no. Ah. Això no, un moment,
5: mira,
1: no.
5: Abans, quan et robaven l'antena del cotxe, tu en robaves 4.
1: Ja, però no va així, ho has de pagar ho ha de pagar la persona que ho ha fet, la resta.
5: Clar, i esperant que no el trobi, hombre, això...
1: Hòstia, jo que pensava que aquest tio tindria dos dits de front i...
0: Potser t'ha ratllat també el teu cotxe, aquest.
1: Clar. Que fill de puta, quin cotxe tens?
5: Un Mercedes, però ha tingut sort de no ratllar-lo.
1: Bueno, si doncs ojo no me'l trobi per la Bisbal, que hi vaig molt, a la matlleta allà també.
5: Doncs benvingut.
0: Marçal de la Bisbal, què
5: platja,
0: prefereixes?
5: Platja, 100% platja.
0: Molt bé.
1: I quina platja, bro, per allà per la Costa Brava?
5: A l'Empordà tenim Costa Brava, moltes platges boniques.
0: Molt bé. Gràcies, guapo, que vagi bé.
1: Adéu, xaval.
6: Adéu. Som bisexuals. Ens agrada el vi i el sexe. Flash Urban.

Flash FM. Són les 10. Et volem escoltar. Truca al 93 545 6868. Flash Urban amb Miquel González i Tomàs.

0: Muchacha. Aïssa i RVFV.
1: Aïssa, valem.
0: Aïssa. Vinga, a les 10 i 3 minuts. Avui estem preguntant si t'acabes de connectar al Flash Urban i és que què prefereixes, platja o piscina?
1: I vale? Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
0: I Déu-n'hi-do perquè la cosa està molt igualada.
1: Ara.
0: Cosa que ens agrada.
1: Bé.
0: I si vols votar, platja o piscina, pots trucar ara mateix.
2: 93 545 68 68.
0: 16 per piscina i 20 per platja.
1: Collons, eh? Sempre hi ha aquesta diferència de 4 vots que no aconseguim retallar. Me cago en la puta.
0: No, eh? Doncs vinga, va, 9 3 5 4 5 6 8 6 8, que és el que prefereixes tu. I a veure qui s'emportarà, doncs, aquest plaer d'anar a la piscina o a la platja.
1: En funció de qui guanya o no guanya. Bueno, al final podreu anar o no sortir de la polla, però a nosaltres ens agrada destacar, doncs, qui és el guanyador del programa d'avui dilluns.
0: Va, que truqui algú, va. Vinga, defensa la teva platja, defensa la teva piscina, va, vinga.
1: Tu pots fer-ho. Tu saps que tens el valor per fer-ho. O sigui, fes-ho.
0: No ho fan.
1: No ho fan?
0: No ho fan.
1: Joder.
0: No ho fan.
1: La de la broma d'abans m'ha dit que ara ens agafarà, per si serveix d'algú.
0: Fem una broma telefònica?
1: Podem continuar amb la d'abans.
0: Doncs va, anem a fer una broma telefònica.
1: Sí, és el que acabava amb el, que, amb el número que has dit abans.
0: 07.
1: Que si ho dius a tota l'audiència. Bueno, com ara, joder. Va, recordem ràpid, anem a trucar a la Sarai, vale? La Sarai Zapata Díaz, des de l'Institut Guillem de Berguedà de Berga.
0: D'on?
1: De Berga. A la Berga.
3: Hola.
1: Hola, bones. Parlo amb la Sarai Zapata Díaz.
3: Sí.
1: Què tal, com estàs? Mira, et truco de l'Institut Guillem de Berguedà.
3: Sí.
1: Vale, què tal? Era molt ràpid, eh? Perdona les hores, estem aquí tramitant unes cosetes. Era per, sí, bueno, que era que acaba el curs i tot. Hem estat parlant una mica amb la Ioli en relació al tema del crèdit de síntesi.
3: Bé.
1: Vale. Bueno, primer m'agradaria que em diguessis tu una mica el feedback de com t'has vist, com amb el teu grup i tot, com ha anat.
3: Bueno, va, la veritat que jo crec que ha anat molt bé. El que sí que al principi semblava que hi havia una de les companyes que anava molt bé, però després ens vam anar donant compte que hi havia coses que no feia, que sí que havíem de fer i tot això, com per exemple que la informació no es podia treure de llocs on ens havien demanat que la busquéssim.
1: I molta informació. I havíeu canviat això vosaltres o no?
3: Com que sí?
1: És a dir, la informació que havia tret ella dels llocs que no havíeu de treure-ho, ho havíeu canviat? Havíeu corregit els seus errors o no?
3: No, perquè, o sigui, no és que... O sigui, no crec que ho hagi usat a un altre lloc en plan intel·ligència artificial.
1: Vale.
3: Perquè sí que ens anava preguntant... O sigui, ella ho buscava i després ens ho preguntava a nosaltres de... escolteu, això creieu que és així, així? I nosaltres, clar, si era així, doncs li dèiem quasi com... O sigui, això amb totes les companyes, eh? Si teníem dubtes, ens ho preguntàvem i tot això.
1: Ja. Yeah.
3: Però sí que, per exemple, aquesta companya... teníem les quatre, un grup de WhatsApp, mm-hmm, per anar... per gestionar-nos i tot això, no?
1: Vale.
3: I ara, per exemple, aquests dies, com el treball de síntesi no ens va donar temps de fer els vídeos, només ens va donar temps de fer un, crec.
1: Vale, escolta, més enllà d'això, que això ja són detalls que anirem parlant amb la Ioli, si vols ens veiem un dia i tal, jo et comento, bàsicament, que hi ha una de les teves companyes del grup, doncs que precisament està denunciant el que has dit tu. I abans que tu em diguis el nom de la companya, jo, perquè també ens reunirem tots i ho parlarem, però bueno, la Sofia m'ha comentat que tot el que m'has dit, més aviat eres tu qui ho feia, o qui no ho feia, millor dit.
3: Doncs em sembla molt fort, perquè o sigui, no és així.
1: Ja.
3: O sigui,
1: I quina és la companya que tu dius que no ho ha fet? És ella, també?
3: Sí.
1: Ah, doncs aquí, aquí tenim un problema greu que feia temps que no ens passava a l'institut i que m'agradaria acabar d'arreglar. A veure, jo, en qualsevol cas, ja t'ho avanço i després li diré a la teva companya, haureu de repetir aquest treball, això ja us ho avanço, 100%, perquè hi ha coses que no ens han quadrat i que no han covellat en el treball i que no acabem d'entendre del tot i que estàveu avisades de que s'havia fet d'una forma i no l'heu fet com tocava. I aquí ja sabeu que les coses no es regalen. Per tant, que et facis una mica la idea, ja tindrem les reunions quan toqui, ja t'avisaran.
3: Uh-huh.
1: Però bueno, no estem gens a favor de les actituds que heu pres com a grup. No ens agrada. i es nota amb el resultat del treball, eh? També t'ho avanço.
3: Vale.
1: Vale?
3: Vale.
1: Aleshores, no, explica'm una mica si vols afegir alguna cosa més abans que parli amb la Sofia i ho parlem. Comenta'm.
3: No, doncs això que t'he dit i després doncs aquest el grup de WhatsApp, doncs enviàvem els missatges i el grup es pot veure quan ho veus, quan t'arriba i quan no.
1: Mm-hmm.
3: Vale, doncs a la Sofia sí que hi havia vegades que no li arribaven els missatges, o sí, però quan li arribava, o sigui, quan no li arribaven, perfecte, però quan li arribava, o sigui, podem estar dos dies sencers parlant per com es diu, per gestionar coses del treball i no contesta. Ja. I li hem anat avisant, Sofia, contesta. Tothom té coses a casa seva, però quan ja et connectes...
1: És que saps què passa? Que no sé si ho sabeu, però bueno, la Sofia ha estat passant per un mal tràngol últimament. No ha estat bé.
3: Vale, però no, o sigui, jo...
1: No, dic que si us és igual ho entenc, però la Sofia és una nena que ha patit moltíssim, que ens ho ha explicat i que potser no us ho ha dit a vosaltres perquè no volia exposar la seva situació personal, però que sapigueu que ha fet el màxim esforç i jo l'únic que veig ara mateix és un alumne que només està, amb perdó de l'expressió, tirant merda a un altre alumne, amb la qual havia de fer un bon treball i que no ha estat així. Per tant, no sé quina versió creure. Sarai.
3: Vale, jo no estic dient que em doni igual.
1: Bueno, sembla que sí, la veritat, sembla que sí, per les teves formes, de tirar cap a fora. La Sofia en cap moment ha estat així, ha estat molt educada i respectuosa, cosa que tu no.
3: Vale.
1: Aleshores, bueno, ja parlarem, acabareu repetint el treball i potser us haurem de separar en el grup, val?
3: Vale.
1: Vale. Dit això, quan acabis el treball, el de recuperació, porta'l, si us plau, a les oficines de Flash FM, que això és una broma telefònica, vale?
0: Sarai!
1: Sarai!
0: No! No! Sarai, no t'enfadis. Vaig a trucar-la, vaig a trucar-la.
1: Per favor, s'ha cagat a sobre.
0: La Sarai ho ha passat molt malament.
1: Clar, la Sarai ara sap que està a la ràdio en directe i això és un drama banana.
0: Clar, i ha rajat que flipes de la seva companya. Molt bé.
1: Ja, això és de dolent, eh?
0: Ha rajat en directe per la ràdio de la seva companya, clar que sí.
1: Per favor,
0: sí.
1: Espero que la companya no escolti el programa, eh? Clar, si clar, no, les tindrem. No, no riguis, és veritat. Denúncia del cap.
0: Sarai.
1: Sarai.
3: Què?
0: Que estàs en directe al Flash Urban, a Flash FM, tia.
1: Clar. Però per què ens penges, Sarai?
3: No sé.
0: Dels mateixos nervis, no, Sarai?
3: Sí.
0: Escolta, has rajat molt de la teva companya, eh?
1: Sí, no direm el seu nom més, però per favor, la Sofia.
3: Ja ho sé, ja.
0: No ha fet res la teva companya de feina? Ai, sí, de feina?
3: No, sí, o sigui, clar, la seva part l'ha fet.
1: Ah, però no ha fet les coses que havíeu de posar en comú, no?
3: O sigui, la informació no sabem d'on l'ha tret, o sigui, la seva part sí que l'ha fet, però hi ha moltes coses que no ha fet bé.
1: Mm-hmm.
3: I sí que, doncs això que li dèiem, contesta el grup, no sé què, cadascú té coses a casa seva, no sé què,
0: sí.
3: I ella, que no, que això és mentida, que jo contesto a tot, que no sé què, i no contestava res.
0: Bueno, Sarai, t'hem fet una broma telefònica de part de...
1: La teva mare, la teva estimada mare, ens ha demanat.
3: Ah?
0: T'està escoltant ara mateix per la ràdio, la teva mare.
1: Sí.
3: Molt bé.
1: Se la pela, eh? Per favor.
0: Sí, sí. Bueno...
1: Ara, vinga.
0: Hola, Sarai, tia! No,
1: és la persona que més ens ha penjat en la història del programa, eh?
0: Està empadadíssima la pava, eh?
1: Déu meu senyor, què està passant?
0: Va, si voleu demanar una broma telefònica, heu d'enviar-nos un WhatsApp al... aquest.
2: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: I nosaltres farem la broma.
1: Sí, perquè ens ho passem molt bé, està divertit.
0: Sí, no?
1: Ara.
0: Vinga.
2: De 8 a 11, Flash Urban amb Miquel González i Tomàs Poal. Les cabres!

0: sabrosa.
1: Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM t'ha portat volant a París per veure el concert de Manuel Turizo. També has pogut veure Bad Bunny en directe a la capital francesa. I un dels millors concerts de David Guetta. I això és només el principi. Perquè d'aquí a molt poc et portarem per tot el món a veure els teus artistes preferits en directe. Flash FM és l'única emissora que et pot regalar aquests premis. Andorra. Flash FM. 93.8. Flash FM. La Flash. La que mana.
2: Ahora, dale un chin de volumen. Que se reviente un chin. Así me está gustando. Así mismo. Y súbeme.

0: Bonnie Bebé, amb aquesta que es diu E.O.
1: Ho diu el títol d'aquesta cançó, tio.
0: E.O. Mira que la cançó és bona, eh?
1: Sí, però el títol... Saps per què ho diu?
0: E.O. Per què?
1: Perquè la meva mare té un vici horrible, que és, ens escriu, i als 10 segons, si no li contestes, però literal, 10 segons et posa E.O. E.O. I m'agòbia d'una forma horrible. Sí, és insuportable el tema.
0: Un dia hem de parlar dels papes i les mames amb el mòbil, amb el WhatsApp.
1: Què és el que més fan els papes i les mames amb el mòbil? Ojo, ojo, lo de les ulleres que li arriben al nas per mirar així i tal, cuidao.
0: I lo que tarden per escriure un oc.
1: Oc. O el pulgar per arriba, saps?
0: En plan, sí, oc.
1: Perfecte.
0: Vinga, molt bé. Avui, però, estem preguntant què prefereixes, piscina o platja?
2: 93 545 68 68.
0: I de moment la cosa està bastant estancada. Per tant, gent que prefereix la piscina, que truqui perquè esteu perdent de moment.
1: És un drama, això, eh? Mira que jo sóc gran defensor de la piscina i considero que hauria de guanyar, i més tenint en compte com és la nostra audiència, però no és així.
0: I gent que prefereix la platja, que truqui perquè assegurin que guanyi la platja. Vinga, 9-3-5-4-5-6-8-6-8. És el telèfon de la ràdio i veurem de seguida què prefereix l'audiència del Flash Urban. Si piscina o platja.
1: Per cert, ara parlant de platja, estava pensant... Hi ha un tipus de platja que m'encanta, eh? Mm-hmm. Que és aquestes platges que tenen pedretes. Mira, pedretes justament, però llises, saps?
0: Justament no ahir ho parlàvem amb els meus amics i vam arribar a l'acord que no ens agrada gens.
1: Oh, rotllo la de Cadaqués, eh?
0: No pots posar-te allà a estirar-te.
1: Ah, ja, per això és millor, perquè així marxes ràpid.
0: Ah, sí, serà per això, no? Clar, vinga, clar. Vinga. Ah! Què prefereixes, piscina o platja? Hola, bona nit.
3: Hola.
0: Hola, qui ets?
1: Dios.
3: El Noah.
0: Noah, què prefereixes tu?
3: Doncs jo piscina.
0: Piscina, per què?
3: Perquè, bueno, com heu dit abans, les meduses és horrible.
1: Ah, bé.
3: I també perquè...
1: Perquè fumes porros allà, perquè no? Perquè no, a balla ritme.
0: Perquè què?
3: Perquè és més còmode.
0: És més còmode. Ah, vale.
1: Molt bé, Noah. Oye, Noah, per què sembla que t'has drogat ara mateix? Què et passa?
3: Perquè tinc 13 anys.
0: Pues no hauries de trucar en aquest programa.
1: Ah, ja saps que els nens no poden a partir de les 9, cabron.
0: Si ho saps, per què ho fas,
3: tio? Perquè és el meu programa preferit, de la ràdio.
1: Clar, com ens vol aquí comprar, amb el seu peloteo.
3: És veritat, home.
0: Vale, ja pots dir demà als teus compis que has parlat pel Flash Urban, vale?
1: Vinga.
3: Vale.
0: Adéu, xaval.
3: Adéu.
0: Hola, qui ens truca?
3: Bel.
0: Hola?
1: No,
0: tu, no.
1: No penseu, cabrons.
0: No comencem. No comencem perquè us coneixeu.
1: El que donem idees, sense voler.
0: No, no, home, no.
2: 93 545 68 68.
0: Piscina o platja? De moment la piscina ja té... 17 vots.
1: Això ens agrada. I la platja?
0: 20.
1: Hola. Vale, ojo, han retallat distàncies de forma increïble.
0: Hola.
1: Hola.
4: Bon
0: Hola, com et dius?
4: La Leonor, la vostra princesa.
0: Leonor, princesa, molt bé.
1: Déu meu, quan truca la Leonor últimament?
0: Truca cada dia, la senyora,
1: sí,
0: per favor.
4: Cada dia, no practica.
0: Pues no fa falta cada dia, Leonor. Bueno, què prefereixes?
4: Platja.
0: Platja, per què?
4: Perquè faig tot l'eix i la platja física no puc.
0: A veure, guapa, per trucar-nos cada dia hauries de saber que hauries de baixar el volum de la ràdio quan ens truquis.
1: Sí, Leonor, Això és la norma d'oro.
4: Perdoneu.
0: I mira que ens truques cada dia, cariño, per favor.
1: Drama.
0: A veure, què deies?
4: Topless, no puc fer topless a la piscina.
0: Tu vols fer topless a la platja i a la piscina no pots fer topless.
4: Correcte.
1: Bueno, a veure, depèn de la piscina, no? Tu què vas a la municipal?
4: Clar,
1: és que allà amb els nens i tal potser és una mica exagerat el tema.
0: Però, Leonor, no pots baixar la ràdio, tia?
1: Allà loca.
4: Sí, ja t'escolto, perdó.
0: No, vinga.
1: Però què li passa a Leonor?
0: Hola, bona nit.
5: Hola, bona.
0: Hola, com et dius?
5: Berta.
0: Berta, des d'on ens truques?
5: Ara mateix Tarragona, però som de Girona.
0: Molt bé, Berta. I què prefereixes?
5: Piscina.
0: Per què?
5: Piscina.
0: Per què? Per què?
5: Perquè no hi ha bitxos a l'aigua.
0: Ah, bueno, molt bé aquesta.
1: Clar. També és veritat que a la piscina no hi ha la puta alga aquesta que molesta molt els peus, que fa molta cosa, saps o no?
5: També. No hi ha gaire res a la piscina.
1: Molt bé.
0: Sí, pots posar els peus tranquil·la, que no saps que no trepitjarà res raro, no?
1: No hi haurà taurons.
5: Això mateix.
0: Vale, molt bé.
1: Vale, tia.
0: Molt bé, Noah, gràcies.
5: A tu, adéu, Berta. Adéu.
1: Berta.
0: Perdó. No sé què passa avui, que la gent està dormida perquè és dilluns. O...
1: Estan com tiesinis, eh?
0: Sí, clar, és que la platja, costa arrencar, eh?
1: La platja cansa molt, bro. Sí, la platja cansa, i la piscina, quan fas un dia sencer, com que després estàs... Bum!
0: Sí.
1: Heavy.
0: Vinga, va, què prefereixes, piscina o platja?
2: 93 545 68 68.
0: Una persona amb ganes de parlar amb nosaltres, per favor, que sí, el que sigui... està trucant últimament estan, són tan tiesos.
1: Sí, que sigui mig normal i que tingui una mica més d'energia, hòstia.
0: A veure qui hi ha per aquí. Hola, bona nit. Vaja, se'ns està sortint un programa, vamos, de glòria, eh?
1: Em fa ràbia perquè havíem començat amb moltíssima força i ara sí, resulta que la gent s'ha cagat i s'ha fotut a la cova del bou.
0: Ja em digues que la gent està tonta.
1: Sí.
0: I ara és un d'aquells dies que la
1: jo
0: gent està tonta.
1: Jo et diré el culpable, és l'estiu, bro, és l'estiu.
0: Sí, no?
1: Sí.
0: Hola?
6: Sí, que va, trucaré perquè, mare meva, la gent que està trucant tu.
1: Ara.
0: Oh, una mica d'alegria, per favor.
1: Normalitat al servei, bé.
6: I amb la ràdio alta, sempre. Baixa la ràdio, tio. Som nous, eh?
0: Sí. Com et dius tu?
6: Danilo.
0: Camilo. Molt bé, des d'on estàs?
6: Bueno, de Dinamarca, però bueno, és el mateix.
0: Ah, amb D. Sí, Danilo.
1: Danilo.
0: Molt bé, des d'on ens truques, Danilo?
6: Des de Barcelona, la ronda de dalt, la salida 1, ara mateix.
0: Molt bé.
1: La salida 1.
0: I el Danilo, què prefereix? A veure.
6: Piscina, però vamos, 100%.
0: Vamos.
6: Sí.
1: I per què, Danilo? Explica'ns.
6: Per la gent, perquè, bueno, a la piscina pots anar a la teva bola, a més, a veure, si tens piscina pròpia, pots fer marronada més segura, no?, que a la platja pots agafar una... Qualsevol cosa que flipa.
0: Cuidao!
1: Però què vols dir? De follar o que et masturbes a la piscina com un porc?
6: Pues, doncs ambas, eh?
0: A veure, t'has masturbat mai en una piscina?
6: Sí, totalment, sí, sí.
0: Ah, sí?
1: Mare meva!
0: I després sí, que ho deixes allà penjant?
6: Sí, flotant, bueno, sí, però ja flotant, sí.
1: És la teranyina de Spiderman, eh?
0: Sí, que es queda allà flotant.
1: Bueno, el bo és que el clor és molt químic i llavors s'ho treu fàcil, eh?
0: Sí, no?
6: Exacte, sí, amb el clor ja posa la pura, no?
0: Clar, exacte, i després de la teva àvia i es banya i posa el cap sota l'aigua, saps?
1: I
0: mulla
1: els peus i té el pauet.
6: Clar, sí, si ho penses així, així, clar.
0: Per favor, però, Danilo.
1: Bueno. Vaya
6: fer. Bueno, no passa nada. Hem de fer cosetes, si no, és molt avorrida la vida.
0: I a la platja t'has masturbat mai?
6: A la platja em dóna fàstic, sí que van follar i tal, no? Sempre. Jo crec que tots ho hem fet. Has de follar, masturbar-se, bueno, no ho sé. Però fa una mica de fàstic, no? Per això l'aigua i tot això, la sorra...
1: O sigui, la zorra que la que va anar amb tu l'altre dia a la platja.
6: Exacte, sí, també, eh? Sí. A més, ara bo, eh?
1: Jo vaig veure un cop a Eivissa, tio, hi havia literal sí, una tia i un tio, i sí, no sé com s'ho feien, la tia li estava menjant el cul al tio.
0: Què?
1: Mentre feien snorkel. I vam anar a nadar amb el meu tiet i ho vam veure. I
0: no!
1: I jo tenia com 13 anys, i el meu tiet també ja em diu, le está comiendo el culo.
6: Mira, et dic una ràpida, i ja penso jo, que si no fa molt de temps. A Port Ginesta, allà a Castefa, un dia sí, vam anar al final de tot una platxeta, allà una cantonada amb una noia del treball, vam follar, hem rebut, no sé, 40.000 picades de mosquits, tio. És una merda.
0: Pues mira, per no haver-ho fet a casa, tancadet, saps?
6: Totalment. Vinga, que vagi bé, guapo.
0: Vinga, adeu, Danilo. Doncs vinga, un vot més per la piscina. De moment la cosa està bastant igualada. Va, 9-3-5-4-5-6-8-6-8. Hola, bona nit.
7: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
7: Jo soc el David, a Monistrol.
0: David, què prefereixes tu?
7: Home, jo la platja, tio.
0: La platja.
7: És veritat que la piscina és més neta, però la platja sempre per la llibertat.
1: I quina platja és la que més et mola, tu, bro?
7: Home, jo soc... Bueno, m'agrada més Girona, sempre.
1: Qualsevol? Sempre.
7: Sí, home, Cala
0: Gelida
7: per mi és una de les més boniques.
0: Cala Gelida, molt bé.
1: Què tal, mola aquesta? Crec que no està, tio.
0: Està guapa, Cala Gelida.
7: Molt. Però si vols fer guarrades, tens que anar molt d'hora.
0: Ah, sí?
1: Dios, ara estem parlant de sexe a la platja, m'agrada.
0: Has fet guarrades a la platja, David?
7: Home, sí, clar.
0: Home, que clar, a veure.
1: No és normal, eh, xaval?
0: Estem normalitzant coses que no ho són.
1: I a quina hora has d'anar per follar tranquil?
7: Bueno, a veure. Home, també ho he fet a la piscina, però no és el seu. Però sí que és veritat que, home, d'una piscina privada a una pública, doncs hi ha una diferència bastant gran, ¿vale? Llavors, jo crec que aquí estaria la clau, no? Perquè quan diem platja o piscina, clar, la piscina municipal no és el mateix que una privada, sigui d'apartaments o sigui teva, m'entens?
1: Clar, per això preguntem en termes genèrics, doncs la gent fa una mica el baròmetre de què li mola més, tenint en compte com és cadascuna i després doncs diu la resposta.
7: Clar, per baròmetre, platja, perquè per la llibertat que tens, fas el que surt de la polla, la platja. Sempre quan no molestis a ningú, ojo,
0: I literal, literal, perquè clar, si te'n vas a follar a la platja, saps?
1: Em veig segur a les 5 del matí, matina, per poder follar tranquil, eh?
0: Que rica.
1: Segur que hi ha algun iaio allà mirant-lo.
7: Em refereixo que pots fumar, com ha dit l'altra amiga, el topless i aquestes coses, per norma general, doncs, home, no tens aquesta llibertat.
1: Uh-huh. Ja.
0: Molt bé, gràcies, David, que vagi bé.
1: Adéu, xato.
2: Vols fotre a parir el teu ex? 9-3-5-4-5-6-8-6-8.

0: punto G del Quevedo, tocant-se al seu punto G. Que rico.
1: Deu ser un expert el Quevedo ara, no? Arrel d'aquesta cançó.
0: Com?
1: Deu ser un expert, dic, arrel d'aquesta cançó amb el seu punto G.
0: Ho ha de saber fer-ho tot?
1: Dios, un quant tan famós.
0: El Quevedo ho sap fer-ho tot!
2: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Les 10 i 39, què prefereixes? Piscina o platja? Vinga, va, que la cosa està molt igualada.
1: Està calent l'ambient, eh?
0: 22 per platja i 19 per piscina.
1: És que està re, a tocar, a tocar.
0: Si t'agrada la piscina, truca perquè guanyi la piscina. I si t'agrada la platja, truca perquè t'asseguris que guanyi la platja.
1: Jo confiava en que guanyaria la piscina, eh? I segueixo en peu amb aquest tema.
0: Bueno, bueno, espera, espera, perquè... Saps?
1: Perquè què?
0: Encara guanyaré jo que sóc platja.
1: Perquè què, eh? En la tira.
0: Encara guanyaré jo que sóc platja.
2: 93 545 68 68.
0: És el telèfon de la ràdio. Hola, bona nit. Hola?
1: Ei.
3: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
3: Mira, sóc en Pol, de Girona.
0: Pol de Girona, què prefereixes, tio?
3: Piscina, evidentment.
0: Piscina.
1: Cuidao. I això, Pol, per què?
3: Perquè a la platja, no sé, la sorra la odio i després de la platja et quedes com molt enganxós de la sal i no m'agrada.
0: Vale.
1: Però bueno, per això estan les dutxes, no?
3: Sí, bueno, però és millor piscina.
0: És millor piscina, vamos, i punto. Vas a alguna piscina en concret? O tens tu piscina a casa?
3: No, tinc piscina.
0: Tens piscina, clar, per això és millor la piscina, no te jode.
1: Molt bé. I és teva de casa teva o és comunitària de veïns?
3: No, comunitària, de veïns.
0: Bueno, va bé.
1: Clar, així veus a veïnes i veïns, eh? Com t'agrada.
3: Bueno, som massa grans.
0: Ah, vale.
1: Viejo verde.
0: Molt bé. Gràcies, Pol, que vagi bé. Adéu.
2: 93 545 68 68.
0: La piscina només està a dos vots d'igualar a la platja.
1: Cuidao. Calma tothom, que pot guanyar la piscina d'aigua dolça.
0: Hola.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Hola.
4: Hola, sóc la Rosa.
0: Rosa, tu què prefereixes?
4: Jo sóc team platja total. Oh.
0: 23 vots per la platja.
1: No, no, no. Rosa, per què?
0: Quina és la teva platja preferida,
4: mira,
0: Rosa?
4: Perquè... Bueno, jo, a mi m'agrada molt la Costa Brava.
0: Mm-hmm.
4: I, bueno, vaig molt a la Fosca de Palamós.
0: A la Fosca de Palamós, anda que no.
1: Sí, com el Garcí.
0: Sí, sí,
4: sí. Sí, sí, sí, sí. M'agrada molt, em relaxa, m'encanta.
0: Molt bé.
4: No sé. Tot.
0: Perfecte. Gràcies, guapa.
1: Vinga, xavala.
4: Vinga, un petonet.
0: Hola, qui ens truca?
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Clàudia.
0: Clàudia, què prefereixes tu?
6: Evidentment la platja.
0: La platja. Buah, 24 vots per la platja.
1: No, no, si és que sembla que guanyarà la platja, jo estic molt cabrejat i molt indignat.
0: Quina és la teva platja preferida, Clàudia?
6: No sé si s'ha dit perquè ha desaparegut durant un bon rato, però és perquè és gratis. Jo soc bona catalana.
1: Ah, té raó.
0: Ah, molt bé.
1: Pensant, ho estava pensant ara mateix, que és veritat que per la piscina ho has de pagar o has de tal, i en canvi la platja pots anar... quan et sortia de la polla...
6: O tens un molt bon amic durant l'estiu,
0: clar.
6: O tens molt bons amics, o si no, te'n vas a la platja perquè és gratis.
0: Sí, sí, sí que és veritat.
1: Té
0: sí.
1: Tota la raó. Mira, és un molt bon argument que no han dit fins ara, gairebé al final del programa, i que s'hauria d'haver dit al principi, sí.
0: Avui és dia 1 de juny, i avui Clàudia i Tomàs, avui els amics que tenen piscina comencen a rebre whatsapps.
1: Sí, claro.
0: Des del setembre, en plan, ei, què tal la vida?
1: Com estàs, xaval?
0: Com va tot?
1: Això és heavy, eh? Por interés te quiero, Andrés, que flipes.
0: Literal. Gràcies, Clàudia.
6: Jo no tinc, pues platja.
0: Un
1: petó, guapa. Vinga, tia.
0: Hola. Hola.
1: Ei?
0: No? Bona nit.
7: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
7: Hola, espera que baixi la ràdio.
0: Com et dius?
7: A veure, sí, hola.
0: Sí, com et dius?
7: Àlex.
0: Àlex. Què prefereixes, Àlex?
7: Jo... Hola? He dit Marc, no Àlex.
1: Ah, Marc, perdó.
0: Bueno.
1: Què prefereixes?
7: Jo, platja.
1: Hola, ja ha guanyat la platja.
0: 25 vots per la platja.
1: Vaya drama banana.

0: Bon dia.
1: Hola, com,
0: bona nit.
1: Com et dius?
2: Sí, el Jaume.
0: Raül.
1: Raül, què prefereixes tu?
0: Jo, la platja.
1: Uà, 26
0: vots per la platja. Hi ha moltes xatis a la platja, a la piscina no n'hi ha tantes.
2: Oh. Clar, però aquest no hauria de ser el motiu. Veus? Aquest no hauria de ser el motiu.
0: Sí que és motiu, sí.
1: Hola! A quina platja vas tu, a veure?
0: A Lloret de Mar.
1: Ah, clar, va veure Guiris.
0: Amb els gavatxos. Amb els gavatxos. Amb el pèl Manuel.
2: Com t'agraden les holandeses, eh?
0: Molt.
1: Per favor!
2: Però qui riu allà, mare meva?
0: Ramon, cago en Déu!
1: El Ramon riu.
2: El Ramon també va a platges a veure holandeses, o no?
0: Tots, aquí anem tots.
3: M'agrada.
0: El Ramon, el Josep, clar, el Pau, el Miquel, tots.
2: Sí, no, això, no. Amb aquesta veu segur que lligueu moltíssim.
1: Vinga, que vagi bé. Adéu.
2: Ara s'han enfadat.
1: Sí, m'han enfadat.
4: Estem bojos per escoltar-te. 9-3-5-4-5-6-8-6-8. Flash Urban.

0: La Villa. La Villa Maravilla.
1: Villa, gran davanter de la selecció espanyola de futbol, eh? Ens faria falta per guanyar el Mundial, sí.
2: Quan comença el Mundial?
1: Doncs en 10 dies, crec.
2: Ah, sí?
1: Sí, sí, o 15 dies màxim, sí, sí.
2: Ja farem nosaltres algun programa del Mundial.
1: Ojo, podem fer retransmissió, eh?
2: I porres.
1: Clar.
2: Podem fer porres.
1: Dius, com t'agraden les porres?
0: Va, per favor, va, que hem de marxar. Però abans de marxar hem de saber què guanya, platja o piscina.
1: A veure, no, un moment, no, no, no. Em nego a donar-li emoció.
2: Bueno, que és veritat.
1: No, tu vols fer perquè saps que em ratllaré, perquè tu sabies que jo volia que guanyés piscina, i ara faràs la de, a veure, quants vots té cadascú. No.
0: Ja a veure, quants vots té cadascú.
1: Ja t'ho dic jo.
0: Platja o piscina.
1: Sense mirar. 25, la platja 27.
2: 26.
1: Bueno, bé. I la piscina s'ha quedat amb 21 vots.
0: Ah! Amb 20.
1: Vaya peste. Doncs ja està. Enhorabona als de la platja. Seguiu amb les vostres meduses, amb la sala a les

0: l'esquena i...
1: Hola, vaya picar!
0: No, no,
2: tomba.
0: I amb els que roben les motxilles també.
1: Hola, vaya picar!
0: No, no, així de clar, així de clar.
3: Va, digues un motiu pel qual t'agrada tant la piscina.
0: Perquè mira, si tens piscina pots portar allà, en plan les begudes fresquetes i
3: si
0: tal.
3: Si tens piscina, clar, perquè si no tens piscina no, clar.
0: No, no, a la municipal també. Pots portar la neverita i a la platja de seguida s'escalfa tot, és brut, es barreja amb la sorra. A la platja és més net menjar, per exemple, si portes un sàndwich, saps? Hi ha més coses, no sé. La piscina normalment
3: a guanyar la platja, a guanyar la platja.
0: Bueno, res.
3: Vols que anem a la platja demà?
0: Doncs no, la veritat és que no. No, la veritat és que no em ve de gust. I menys amb tu.
1: Sí, vaya picat!
2: Tomba.
0: Què, toca la 11 de polla o no avui?
3: Sí, però hem de quadrar dos minuts.
0: Ah, hòstia, què fem ara?
3: Bueno, clar, és que...
0: Ah, mira, convidem a l'audiència a que vagi al nostre Instagram.
3: Ah, sí.
0: Perquè acabem de penjar el vídeo amb el Naïm, el cantant del Cargol ja no treu banya, ja no puja a la muntanya.
1: Molt bé!
0: Clar, perquè l'ha aixafat un marroquí. Doncs hem fet la nostra versió molt més guapa encara,
1: Ah, sí?
0: Molt més guapa.
3: Hi ha tres Instagrams que podeu veure això. Arroba FlashFMOficial.
0: Sí.
3: Arroba...
0: Tomàs Poal. I arroba...
3: Miquel González EH, vale? Sí, on te vulgueu.
0: Fa temps que no diem els nostres instes.
3: A veure, quin era el teu Instagram, Tomàs?
0: Arroba Tomàs Poal. I el teu, maricú?
3: Arroba Miquel González EH.
0: Bé. Ah, avui ens han dit maricons, un oient,
3: sí,
0: és veritat.
3: Bueno, tampoc s'equivoca.
0: Per favor. No,
3: clar. Anem a... Ara sí, la 11.
0: Vamos.
4: Bona nit.
3: Hola.
4: En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
3: El 20 d'octubre del 1996. Ai, mira, és la meva quinta.
0: Molt bé.
4: I el número de la sort, el...
0: Avui l'endevino por mis cojones. És el número 5!
3: Ho has vist.
0: No, et juro que no.
3: Ho
0: és el 5,
3: vist.
0: És el 5.
3: Ho has vist.
0: M'estàs enganyant.
3: És el 5.
0: Oh! No me lo creo! No me lo creo!
4: A Juegos Ole. O a través de l'aplicació...
0: Se calle, que he
4: ganado, coño. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojack.
0: Setxe!
4: 11. Ben jugat.
3: T'ha fet més il·lusió la 11 que guanyar a la platja.
0: Opa, és que jo anava amb la piscina. L'única esperança que tenia era que guanyés jo amb el número, joder.
3: Vinga, que te den.
0: Ai, hijo puta.
3: Adéu, Tomàs.
0: Adéu, Miquel. Adéu, xavales.
3: Adéu.

0: Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Vale, pues quin famós espanyol us recorda escoltant aquesta cançó?
2: Sí.
3: Aquí han dit un que s'assembla molt, però aquí no han és. Han dit a Bertín Osborne, però no és.
1: No és ell.
3: Però podria haver estat.
1: És cantant?
3: No és cantant. M'ha agradat quan has dit un famós espanyol. Molt ben marcat lo d'espanyol.
1: Vale, sí.
3: Venga.
1: Albito Quiles.
3: Bravo!
1: Bravo!
3: Molt bé, bro!
0: I a tu? Què t'ha passat avui?

FM, l'emissora que sona el cotxe dels que encara no han anat a dormir i no saben si ho faran.

0: En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Flash FM. Estàs entrant en zona d'alta intensitat. Flash.

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.